La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best.
5: Mola, m'encanta,
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

llevan i fugim la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo

comencen parefa, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels 79 dòlars. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports. Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Home, clar, perquè és que, a més, Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ara està bé,
0: ara
2: sí.
0: Està bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i, sobretot, la seva personalitat, som pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha una artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, sí, és meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
2: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
2: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcant aquest hat-trick contra l'Argelia.
0: Sort en tenim de tu, que ets el qui no dorms. Si estava...
2: Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, precisament amb el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que busca
0: normal, passi. Normal, normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment,
2: mica...
0: Niño Becerra, banc, advertència...
2: 9:45 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
2: Només puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
2: tot.
0: El contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: sí, els despatxos...
2: Doncs queda't fins les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
2: El que va és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, posa un guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets i després de tornar a la casa... Després, quan va tornar a Casa Blanca, primer, sí. Una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: ho recordo, implicats és cert,
3: o condemnats per les

0: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Asunción, al Paraguai.
1: Què? I això?
0: El qual. Oh. Està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
2: No ho puc creure.
0: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
2: Sí, i tant.
0: Li faran un contracte de 18 mesos.
2: Mira.
0: 18 mesos al Paraguai, un any i mig.
2: Escolta'm, gens malament.
0: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
2: Jo?
0: És a futbol, eh?
2: 30 euros?
0: 30 euros, no.
2: No sé, milions, uns quants milionets, no?
0: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
2: Pensava que seria una mica més.
0: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en seguida jugant a futbol.
2: I ell ha dit que sí, eh?
0: Em sembla que sí, que se'n va cap a Paraguai.
2: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
0: Un any i mig jugant allà.
2: Fantàstic de temperatura, estarà estupenda.
0: Nova Zelanda.
2: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara. Ha arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
2: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com
2: no
4: és
2: marxeu,
4: la vida...
2: No marxeu gens dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo, si no, ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
5: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
6: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
5: Ay,
6: y
5: no hay un montón de gente.
6: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
2: Oriol.
4: Les mans al cap.
2: Hauria d'haver gravat.
4: Tenia 12 anys, ara
2: sí,
4: ja
2: sí,
4: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
2: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur
2: saps què
4: que
2: passa?
4: Sí.
2: Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
7: Això ho sentia a casa, aquest nen.
2: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
2: Una de les dues coses.
4: Les dues coses.
2: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
2: Aquesta efervescència de l'adolescència.
4: No?
2: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
2: Moment, tracta... això escolta'm una cosa.
8: Per
2: això es mereix un altre aplaudiment. Per favor. Molt. Molt.
8: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
2: En veus?
8: I és com una mena de maleta interactiva que té doncs, recursos adaptats a diferents edats. Per tant,
2: serveix
8: per nens de totes les edats.
2: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
8: No.
2: Doncs seguim.
8: Però si volgués, ho faria servir.
2: Veus, ella...
8: Molt ben tirat.
2: Vinga, cap a dos quarts de sis del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
2: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns

0: m'esperava.
1: Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics. Veus?
0: Ah,
2: Rizzo,
0: va. No, no.
2: Una cosa.
1: Que no.
2: Un falset.
1: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament,
0: perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem
0: però
2: igualment,
0: el
2: clar que
0: igualment.
2: Sí.
3: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. And he put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalía. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalía, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalía ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria.
2: A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
0: Està bé.
2: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2Cat, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure... Doncs que ella sap que més que nosaltres, mm-hmm, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
1: Sí,
0: que guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments. Per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: I aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts.
1: Sí.
0: Mira que abans ho feien, eh?, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres, també. Acabar la temporada, t'ho dic.
1: És que
0: estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Anna Garcia, qui bufa les pelmes avui.
3: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui, 17 de juny, arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
3: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
3: Que m'està fent pessigolles, d'acord. I qui li espera un dia carregant de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
3: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo,
0: molt bé.
3: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
3: Jo passo.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the Heart, Delight.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra portaveu Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No me he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pero no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I, per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. A aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
10: I altres temes de portada. Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus, i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, home, i tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Recull la Razón i Versos.
0: No Depp de Descansi en Pau.
11: No, no, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta, qui poc...
0: Uf, com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn d'on, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regisset explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paren de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que a més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canalies de nou. Sí,
0: doncs
12: sempre.
0: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup MediaPro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Coneix.
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy

0: impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gipsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.
2: Que l'amor em remeti a les mans, que m'estimo venir amb abans, estava
0: Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestar, Marina Herlop, Quimi Porteto, Momi Maiga, hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloreta a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
3: La taronja o cítrics que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
4: Joan Morrià.
3: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium, l'amarga, Citrus sinensis, conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat, sobretot amb la vitamina C, que és altíssima, estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
5: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
6: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, és jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i, sobretot, què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts, que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11, Marc Padaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop, si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com deve explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts, que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
6: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
6: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
6: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li m'encanta el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47.
4: No. Oh, sí?
0: Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
6: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
6: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte per la dada.
6: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip, per
6: no, no, és un treball d'equip. No, que et fan mandar a pensar cada dia la dada. Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant al programa, avui, jo prou feina tinc.
6: Avui t'has equivocat.
0: No.
6: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
6: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
6: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
1: No, no, és que morir ja, però les dones són més fortes en aquest sentit.
6: Canviar per una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria donar.
6: Algun ministre, que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Molt ben parides, aquestes vaques,
9: sí, sí,
8: eh?
9: Sí, sí, sí.
8: És la típica vaca londinenca, eh?
9: Quina raça és?
8: Londinenca.
9: Londinenca.
8: Londinenca del nord.
9: Ah.
8: De dos banyes. Les...
9: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
8: Se'n diuen rinocerons.
9: Fan llet, no?
8: Sí.
9: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
10: Clar, fallet. Puríssima.
9: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
13: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ah! Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
13: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
21: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
1: Molt bé.
22: Bon dia, matiners.
23: Ara arrencarem el camió.
24: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
22: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Apeles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Apeles, puja el pa.
25: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
3: El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
3: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
3: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do, potser ha de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
4: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
10: Això ens passa tots els tios.
4: I vaig haver de fer un cunilingus, perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com a mínim, que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
23: Home, clar, és el que toca.
4: No, ja, home, només faltaria. Però en aquell moment vaig pensar...
23: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
4: Avui puc canviar de persona per collar.
10: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Ho digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
0: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
25: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
25: Doncs sí, sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé, Adriana! Així m'agrada, perquè, clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
25: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
0: Escolta'm, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
25: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 9:45, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Doncs mira, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
25: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
25: moltes
0: a tu per seguir-nos, Adriana. Una abraçada. Adéu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta marxo a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou. Són com dos conceptes que m'encanten,
1: sí.
0: Eh?
1: És perfecte.
26: Jo tinc molt avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui, que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Ah, sí, sí, així feu
0: xivarri
26: i jo
0: m'ho
1: fem.
0: Ara,
1: és el que fem.
0: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
21: Ara, bon dia.
0: Què tal?
21: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
1: Home, i segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara anem a fresca a viure a la muntanya. No,
21: això, és il·legal, això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
21: Ja, però un s'ha de preparar. I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
21: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Oh, uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt, molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me'n recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
1: No.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt. És molt,
1: això bueno, és molt cínic.
0: No, era la vida d'abans. Crec
21: que ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sí, sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
1: No, escolta'm.
0: Escolta, la cassoleta després era una cosa...
21: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
0: Exactament,
21: coses.
0: Però es veu que no. Doncs fotrem allà.
21: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
0: Ah, què va passar?
21: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
21: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res?
0: Res.
21: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
21: I llavors, en aquell moment,
0: tots.
21: Suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
21: Sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, no sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem
0: silenci,
21: aquí amb les
0: ganes.
21: Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí. Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
21: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
21: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
21: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
5: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
13: La xarxa de comunicació local.
6: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
7: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
13: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josefín. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror. La deportació a Ravensbrück.
5: Nom.
9: Coloma Seró.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
5: Matrícula.
9: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat, Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu, jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir algo que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit, més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allí n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba
4: nunca de eso. Pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen. Y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo se llama? Enferma y no y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer. Y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
4: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
4: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia a les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignasi Joanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer,

0: Probocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'àmica dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
1: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
0: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
2: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024 es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
3: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
1: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo. I aquí comença el seu periple per diverses presons franceses, des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i, un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
1: Sobreviure com un acte de resistència.

0: nom.
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació.
1: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück, i Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida. I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció Emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un retolador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo sóc dretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola mirant el caos que sortia del retolador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i, de sobte, vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica. I vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa. Vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. Crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, em van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Que de vegades les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aquaductes, molins... Tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moner, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port-Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa: la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moner posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, no?, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre, i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'electre va arribar a l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbrica mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etcètera, no? Per tant, el patrimoni, és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etc. I alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar a la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no? Hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat, i em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present, i mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia... a més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir parlar amb la gent gran tant perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostén de la societat. En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
4: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser. Encara porto les terres, però també n'he deixat moltes. Però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys veurem molta muntanya. Molta. Perquè tot el que és cultiu de secà, els cultius de secà, hi havia molts galleners al secà que s'han mort, que ja no d'allò. Hi ha gent que planta garrofers, hi ha gent que planta olivers, però al final, quan veuen els números, la gent se tira enrere. I al final la gent treballa per guanyar-se la vida. I a la que veuen que la vida no se la poden guanyar, pues, duren 4 dies i ara pues, queda 4 persones grans. I a la que aquestes persones grans es morin, els 4 que els hi falta per jubilar-se d'allò, pues, gent jove darrere no n'hi ha, no n'hi ha. O sigui que pinta molt malament.
1: És evident que davant tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
5: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers, i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaial es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que doncs, bueno, formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga. No?
1: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
3: La pagesia és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble? Aquí, aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, els nostres avis ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas, tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. també ens agradaria veure, per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador riarenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
6: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Jo ho tenia al cap, eh? O sigui, aquesta idea ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar doncs, tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar doncs, els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, símies... bueno, doncs tot això es podria fer... donar un cos amb un llibre explicat molt, molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià, ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt en el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo, o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bueno, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, doncs tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos s'està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més cabdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
7: Sí, sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa de la gent que tirava... On tiraves l'armari que et sobrava? El Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest és el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai i després que ja doncs, hem anat prenent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt, molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i demés, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de les tasques importants que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que sigui les padrines i les àvies doncs, que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga... Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar no?, aquesta tradició de baixar aigua pel riu.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Un altre dels episodis recents més destacats ha estat el de la preservació dels aiguamolls, a tocar de la desembocadura. També ho ha recordat l'Héctor Hernández.
7: El Vinyet segurament ha sigut una d'aquelles coses que com a entitat ambiental n'estem més contents d'haver reivindicat i que al final s'hagi fet justícia. Un espai que ha tingut moltes oportunitats per anar-se urbanitzant, s'ha anat salvant de tots els projectes, que en podríem fer un llistat enorme. Un dia amb en Narcís Carulla d'Altafulla fèiem un repàs de les coses que s'haguessin pogut fer allà, i és increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental, és un espai en el qual es recuperarà espais naturals, la llacuna Salvador Grau doncs multiplicarà el seu tamany segurament per 10, ja veurem el projecte final, però recuperaran espais, però encara més important és que la gent té clar que en aquell espai mai més allà no s'hi podrà urbanitzar. I això és una de les coses que t'he de dir, que els dies després passejant per allà te trobaves gent gran que et deia «Oh, que bé, això quedarà per les generacions futures». Doncs mira, jo per mi això té molt, quasi més valor que recuperar una llacuna. El fet de que la gent vegi en el seu patrimoni, en el seu entorn natural, doncs un valor i que, ostres, més enllà de totes les cases i tot el que hem anat construint al litoral, doncs quedin espais com aquest a la qual la gent pugui sortir a passejar i a gaudir de la natura i, evidentment, doncs, que les espècies naturals hi puguin viure, també.
1: En la recuperació i preservació d'espais és fonamental la implicació de la societat civil, D'aquí la importància de l'educació ambiental i dels projectes de ciència ciutadana.
7: La veritat és que aprofitem aquests espais per, sobretot, conscienciar la gent, no? I a partir d'aquí és on van néixer propostes tan interessants com l'Empesca, que és un projecte de ciència ciutadana en el qual aquest any celebrarem els 10 anys de l'Empesca, i el que hem fet a través d'aquest projecte és establir al riu Gaià 10 punts de mostreig, que cada any anem, cada any rere any, amb el mateix tipus de trampes, i mirem a veure què hi trobem, quins peixos hi viuen, tortugues, etc. I això no ho fem nosaltres, sinó que ho fem amb la participació activa, doncs ja siguin de nois i noies d'escoles de primària, secundària o voluntariat. I així, d'aquesta manera, per una banda, tenim unes dades molt fiables de quina és la situació del riu. Això ens està ajudant molt a veure, doncs, si hi ha problemàtiques, com evolucionen, per exemple, les espècies exòtiques invasores, etc. Però, per altra banda, superxulo, doncs, que els nens vinguin i vegin una anguila, la toquin, o un barb cua roig, fins i tot aquells nens que repeteixen perquè hi ha alguna escola d'aquestes que ja 5 i 6 junts de primària, doncs, hòstia, me'n recordo, si això era una bagra... Va, és xulíssim, que els nens coneguin quins peixos tenim al riu. Perquè, clar, això, si tu ho preguntem als nostres avis, el meu avi aquí a la riera pescava anguiles, però les meves filles una anguila no l'han vista mai. Per tant, està xulo de que vagin al riu, es posin les botes i a través d'aquest projecte de l'Empescat, doncs, puguin conèixer de primera mà la fauna que tenim a casa nostra. Doncs mira, un dia que et posessis les botes, ara ens posem les botes d'aigua, tots dos. Està freda, l'aigua, però bueno, amb les botes aguantaria. Doncs mira, depèn de quin lloc del riu ens posem, sobretot per això que tu dèiem abans, no? De que l'embassament ha provocat aquesta fractura tan important al riu, doncs és molt curiós, bueno, no, és molt curiós, no, és molt determinant veure que els peixos que tenim a la part alta del riu no són els mateixos que trobem aquí baix. Aquí baix trobaríem segurament, doncs, els peixos que podem veure a la desembocadura, que són molt d'influència del mar, per exemple, les llises, tenim una espècie exòtica invasora que és la gambúcia, que és un peix americà. I, en canvi, si aquesta mateixa activitat la fas riu amunt, ens en anem, per exemple, al Pont d'Armentera, doncs allà no veurem totes aquestes espècies, sinó que, per exemple, veurem, doncs, les bagres i els barbs cua roig, que són els peixos típics dels rius mediterranis, no? Per tant, un mateix nen o una mateixa escola que fa l'empesca en dos llocs diferents del riu, es pot trobar un riu absolutament diferent que respon a la situació actual. Això amb l'empesca t'ho anem explicant les problemàtiques perquè ells també en siguin molt conscients, i una miqueta amb aquest horitzó de que ens agradaria que l'empesca d'un futur, l'empesca que poguéssim fer aquí a la riera, doncs s'assemblés més a l'empesca que es pot fer al pont. I l'única qüestió és el que dèiem abans de l'embassament. S'ha de poder adequar l'embassament perquè això sigui possible i tinguem un riu que s'assembli a nivell faunístic arreu de la conca.
0: Ramó de Pedra.
1: Alguns d'aquests punts que han permès recuperar la biodiversitat són les rescloses. L'Héctor Hernández ens descriu l'experiència de l'associació mediambiental La Sínia.
7: Doncs mira, les rescloses s'han convertit... Clar, aquesta part baixa del riu, ara estàvem parlant de cabals ambientals, però no sempre té cabal ambiental. Si tu ets una tortuga, què fas en aquests 11 quilòmetres finals de riu sec? Doncs des del primer moment vam tindre clar que el cabal ambiental seria el que seria, però que necessitaven que hi haguessin, encara que fossin de manera artificial, punts de vida en el qual aquesta fauna, doncs, fos resilient, com tu deies abans, i que tinguessin, doncs, una mica la capacitat de sobreviure en aquests espais. I això és el que han acabat sent les rescloses. Tant la resclosa del Catllà com la resclosa de la Riera han sigut dos punts en els quals hi va parar aigua, a la del Catllà, gràcies a un pacte que tenim amb la pròpia Repsol, que ens deixa alliberar un petit cabal d'aigua que la dota d'aquell cabal que veiem, i la resclosa de la Riera, que és el final de la línia dels regants, de la comunitat de regants de la Riera, on va parar l'aigua. Doncs gràcies a aquests dos punts tenim, doncs, una població, per exemple, de tortugues ben establerta, les anguiles troben el seu punt mentre no hi ha cabal ambiental, doncs, on realment poden estar. I, per tant, les rescloses, que són un patrimoni cultural, en aquest cas també ens han servit com a patrimoni ambiental, fent una mica la funció de gorg. Aquell gorg natural que tu vas pel riu sec i de cop i volta et trobes aigua, doncs les rescloses estan jugant una miqueta un paper similar.
1: Precisament una resclosa, en aquest cas la de la Riera, va ser l'emplaçament triat per a celebrar la darrera edició de la Festa de l'Arbre, una cita internacional amb un origen molt tarragoní.
7: de recordar que va ser un tarragoní, en Rafael Puig i Valls, que amb el seu viatge als Estats Units va veure com allà, igual que aquí, doncs s'havien arrasat boscos. Bueno, estàvem parlant de finals del segle XIX, en el qual doncs s'havia plantat vinya, garrofer i de més, i boscos pràcticament no n'hi havia. Allà als Estats Units anaven més avançats amb el tema i allà ja havien vist que l'important era tallar fusta, però plantar-ne també. Ell importa aquesta idea i, a principis de segle XX, patenta, fomenta el que són les festes de l'arbre. Una cosa que després, això a la primera, si no recordo malament, és del 1899, i després es comença a estandarditzar i, de fet, es fa a nivell d'Espanya, es fa com una obligació, entre cometes, a les escoles que es fomentin les festes de l'arbre. I aquí tenim reculls com el primer arbre, quan entres a la Riera, el primer arbre sabem que és entre 1925 i 1927 que es planta, aquell plataner que tenim aquí, i es va plantar en una festa de l'arbre. Per tant, que sí, que a principis del segle XX ja es feien festes de l'arbre. Ha anat pujant i baixant la festa, però aquí a la Riera ha sigut una cosa que hem anat mantenint. Si algú ve aquí a la Riera i va aparca a baix al vial en aquell pàrquing que està ple de moreres, doncs allò és una festa de l'arbre quan jo era petitet dels anys 80. Per tant, que aquí a la Riera, poc o molt, doncs hem anat salvant la festa de l'arbre i bueno, està xulo doncs, que en aquest cas ens acompanyi l'esplai que en pigui pugui. I també, val a dir, els alumnes de servei comunitari i ambiental dels instituts de la comarca doncs, que també participin activament en aquesta festa tan divertida.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com va anar la plantada? Ens ho expliquen els seus protagonistes, la Georgina Florejacs, de l'Associació Mediambiental La Sínia, nens i nenes de l'esplai Can Piqui Pugui i les monitores Berta i Sara des de la resclosa.
8: I doncs són llocs que també doncs hem vist créixer tot això que havíem plantat quan eren nens, no? I aquí hem fet activitats d'alliberar peixos, vull dir que és un lloc que hi hem intervingut molt i es nota molt, això. Uns dies enrere la Sínia va venir aquí i va treure bastanta canya que creixia i en aquest marge de riu doncs hem plantat alguns arbres de bosc de ribera, àlbers, ben a prop dels rius i també vegetació d'així més de prop del riu, que han baixat tots a baix i estan els nens encantats de baixar a baix perquè, clar, per desgràcia no baixa gens d'aigua i està tot buit. I s'ha plantat també sargues, saucs, joncs, i després als marges doncs rosers silvestres, arç blanc. Sí, són aquestes les plantes que s'han plantat.
9: Hem plantat alguns arbustos i arbres.
10: Hi havia diferents activitats. Podries plantar arbres o també podries transportar l'aigua per regar els arbres després de plantar-los, i jo he anat transportant l'aigua.
11: He jugat. He plantat una planta.
12: Una pala per i hem agafat una planta que ja estava plantada i l'hem posat al terra i després hem posat aigua i l'he rodeat de pedres.
10: Sí, jo ja havia participat altres anys i és molt divertit.
13: Jo també. Ha sigut el meu primer any i m'ha agradat molt. Ha sigut molt interessant.
14: I la veritat que molt contents de tots els nens que han vingut i ha estat una molt bona experiència perquè està molt guai que els nens també juguin amb els arbres, aprenguin com plantar-los i estiguin molt en contacte amb la natura, la veritat.
15: Nosaltres participem amb els nens, però totes les famílies estan convidades i ara, com ha dit la Berta, feia molt que no ho fèiem i vivim a un poble i es dona com per suposat que ho sabem fer tots, però ha sigut superbonic tornar a aprendre tots com plantar, vull dir, molt interessant.
14: Sí, de fet, jo crec que des que tinc 5 anys porto plantant, vull dir, està molt guai. També està molt bé veure-ho des de nens, ser una nena petita, no saps fer res, estàs amb l'ajuda dels pares, i ara ser tu la que està ajudant els nens a veure com s'han de fer les coses i tal. Està molt guai. La veritat que poder fer tota aquesta experiència des de petita està molt bé.
1: Les generacions presents i futures aprenen com n'és d'important preservar l'entorn natural i no alterar-ne el seu fràgil equilibri. Per això, des de la Sínia, insisteixen en una qüestió molt problemàtica, la introducció d'espècies invasores. El coordinador de l'entitat, Héctor Hernández, ens ho ha recordat.
7: Quan una espècie exòtica invasora entra en un hàbitat, doncs pot provocar un daltabaix. Normalment per dos factors. Primer de tot, perquè, per exemple, en el cas de les tortugues, doncs són més voraces, més grans, fan una competència directa sobre l'espècie. I després, en segon lloc, pel fet de que a vegades els hi poden transmetre malalties. En el cas del cranc, els nostres rius, i segur que si algú ens escolta que té una certa edat, se'n recordarà que anaven als rius a buscar cranc autòcton per menjar-se'l, fins fa uns 40 anys. Quan va arribar el cranc americà, també va arribar amb una malaltia, que és la fanomicosi, que aquesta malaltia no afecta el cranc americà, però sí a les espècies d'aquí. I, per tant, la introducció d'aquesta espècie de fora no només va provocar l'expansió d'aquest animal, sinó que va provocar la desaparició pràcticament, bueno, de llocs com el riu Gaià, de l'espècie que n'era pròpia, com és el cranc autòcton. Això que provoca? Doncs provoca moltes variables. El fet que hi hagi una altra espècie que no té uns depredadors naturals, doncs fa que, bueno, doncs que, per exemple, en el cas del cranc, que hi hagi explosions de cranc, i a vegades vas per trams de riu i hi ha moltíssim cranc. I llavors allò que el cranc menja, doncs fa que les poblacions d'allò que menja pràcticament desaparegui. Per tant, és un problema molt greu, les espècies exòtiques invasores. A més, és un problema perquè no les podem erradicar. O sigui, quan una espècie invasora arriba, pràcticament és impossible erradicar-la i, per tant, hi hem de conviure. Com hi convivim? Doncs, bueno, aquí hi ha diverses estratègies de les espècies, però realment és un dels problemes avui en dia més greus als nostres ecosistemes i que, indirectament, en alguns casos ens pot perjudicar. I, per tant, que hem de ser molt conscients. Allò que diem sempre a la gent, no allibereu espècies exòtiques, mai. No allibereu res a la natura i realment és el favor més gran que li podem fer.
0: Ramó de Pedra.
1: Al capítol d'avui hem pogut copsar com n'és d'important el paper que pot jugar la societat civil. Una qüestió que tenen ben clara a la Sínia, com ha reconegut l'Héctor Hernández.
7: Com a societat civil hem aixecat el braç. O sigui, és d'aquells moviments en els quals la gent ens hem presentat i hem dit nosaltres volem una cosa millor. I aquí ha sigut on bueno, la casuística ha fet que des de l'entitat doncs, molta gent haguem sigut capaços de col·laborar i participar i al final doncs, de ser un actor més en tot aquest procés, no? I al final, com tu bé deies, Diputació està fent una tasca important, hi ha molts ajuntaments, Ajuntament de Querol, Vila-rodona, Altafulla, Tarragona, que fa el Catllà, no em vull deixar cap, no me'n deixo cap, que estan picant molta pedra en aquest sentit, i com a societat civil, doncs, aixecar el braç i dir que estem aquí, que us volem ajudar, que volem participar activament. Deixa'm ser crític, també. Deixa'm ser crític en el fet de que nosaltres com a societat civil estem fent, però potser estem fent allò que no ens toca. Si els espais naturals protegits, com és el cas del riu Gaià, tinguessin el seu finançament, els seus tècnics que treballessin i de més, segurament potser la tasca de l'entitat hauria de ser una altra. I en aquest sentit, com a país, tenim encara un repte molt important. Tenim, crec que són 184 espais naturals protegits, però tenim un infrafinançament d'aquests espais. O sigui, no hi ha una partida pressupostària que estigui adreçada a aquests espais, no? I, per tant, hem de reivindicar que això sigui diferent i que al final doncs, sigui l'administració, perquè a més tu bé ho has dit, hi ha molta gent que ve a caminar pel riu, no? Sí, podem anar fent camins i podem fer el que faci falta, però aquests camins s'han de vigilar, hem de vigilar que no hi hagi hiperfreqüentació, s'han de netejar, etcètera, etcètera, etcètera. Qui ho farà això? Pues el que ha d'haver per nosaltres és una xarxa d'espais naturals protegit, però alhora gestionats. I aquí cal que realment com a país fem un pas endavant, que a sobre això donarà fenya a molts nois i noies que estan estudiant, doncs ja sigui biologia, ja sigui graus mitjos, graus superiors, i que aquests nanos, quan surten, que s'estimen al medi ambient, es troben que no tenen a on anar a treballar. No? Jo a vegades això ho explico quan vaig pels llocs, de dir, jo sí que he volgut ser policia, no sé si treballaria als Mossos d'Esquadra o no, però com a mínim sabria on anar-me a presentar, o si vull ser professor, o si vull ser administratiu. Però si m'agrada el medi ambient, on me'n vaig a treballar? Bueno, pues sí, algunes empreses privades, i al final les associacions, les entitats ambientals com la Sínia, hem cobert un espai que com a país tenim buit. I crec que no hauria de ser així, perquè les entitats ambientals, com tu dius, fem el que bonament podem, moltes vegades de manera una mica precària, i el que crec que hauríem de fer en els propers anys és que realment hi hagi una bossa de treball important i que molta gent, que a més està molt ben preparada, doncs pugui ajudar-nos a gestionar els espais naturals del nostre país.
0: Ramó de Pedra.
1: La recuperació dels espais naturals i del bosc de ribera ha estat fonamental per a la supervivència dels ocells, que hem pogut escoltar en els 12 capítols anteriors. Us animem a que els torneu a sentir i endevineu els seus noms, que podeu trobar a la Guia dels ocells del Gaià de la col·lecció Ocells de butxaca.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
16: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
17: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
19: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de cindri o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
17: Salut Activa.
20: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
21: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al 1880, el director de l'Observatori Astronòmic de Harvard estava tan frustrat amb el seu equip que sovint deia «La meva sirventa escocesa ho faria mil vegades millor». I així va ser. El director va contratar la seva sirventa, Williamina Fleming, que es va convertir en la directora de l'equip durant dècades. Va classificar desenes d'estrelles i va descobrir la nebulosa Cap de Cavall a la constel·lació d'Orió.
2: La xarxa. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras, una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes, al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
6: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
7: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
6: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
4: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
4: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
9: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
10: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
9: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
4: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
11: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
4: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casín.
12: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
12: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
13: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
12: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
4: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
14: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
15: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
14: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
4: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.

0: l'Ajuntament cobra els turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
1: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
2: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i són i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
3: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel Pla Director Urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
4: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
3: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
0: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
5: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
6: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
7: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
5: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
0: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
8: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi.

0: municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot i això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat, en total, 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido. Es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vistiplau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. Minuts i arribarem a 8:15. Obrim Plana Cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, Amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBI+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem ara en el sumari. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
8: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
6: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
6: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
10: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
11: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
10: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
6: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
12: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
6: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Molt bon dia.
6: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
13: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está. O sea, que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
6: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen. I d'aquests perfils, quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora?
13: ¿Qué procesos? Bueno, son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
6: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
13: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La cuestión es para una grande o una pequeña, pero esto es ya otra historia.
6: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia. Que vagi bé.
13: Gràcies, hasta luego.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com ha investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar que, per evidenciar justament, dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
2: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
2: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
14: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
6: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
15: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance. Molt bé, s'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
6: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
16: Especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido. Es algo normal.
6: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
17: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser importants la darrera campanya.
18: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no?, de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
17: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
18: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro. Que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
17: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yabi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana. Mentre que Moros Idibé i Dauda Koné tampoc entrenaran al club l'any vinent.
6: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
19: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
6: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
20: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
21: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
20: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
6: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
22: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
23: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
22: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
6: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 9:15 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pagatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse.
5: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardit.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
8: Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
10: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
9: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
11: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C-17 i a Cua de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C-58 i retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C-16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma Gramenet, en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23 hi ha Coda Molins de Rei a Barcelona. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat, en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
9: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
12: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu, que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent, n'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, a tocar d'Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. A la resta del país, la tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'una onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
9: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
14: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
15: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
14: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
9: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
16: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
9: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
17: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
9: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
9: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
18: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas, les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
9: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre, és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
18: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyin.
9: Doncs a Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, que vagi bé.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
9: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que, finalment, no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
19: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
16: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
19: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
15: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
19: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
9: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, en el marc del Fòrum de Diàleg Polític

0: d'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que 4 persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
1: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. I el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
2: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
3: Protocol de prevenció de riscos laborals, perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
2: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: Deu minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà, de nou, al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel

0: en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
2: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
3: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
2: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
3: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
2: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
0: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
4: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnella s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més destaquen les dels 2 puntals ofensius dels últims 3 anys. Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
0: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Queralt Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Étienne Lenoir a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus August Otto al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que, sens dubte, és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
5: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a lluny.
4: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia de portada a la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
1: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
4: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
4: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
8: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
9: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
8: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
4: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
4: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la Gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
5: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible. Perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
4: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
11: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
6: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
11: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
4: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el tarragonès.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
4: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament al Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
12: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència. I, per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I, per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que vull deixar molt clar si és competència seva, perquè ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que envaeixi les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
4: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor, el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
12: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
4: Xavier Lleonart, molt ràpidament, acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
12: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que, a més, les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs, evidentment, els professionals han de fer vacances i, per tant, encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims que... i fins i tot per sota dels mínims, i per tant, l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
4: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
4: I I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
13: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
14: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però bàsicament la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
13: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
14: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85, aproximadament. El dispositiu són, en aquest actualment són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem doncs, aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de futbol sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava al descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Avui els metges catalans han tornat al carrer, 12a jornada de vaga des de la tardor, l'última abans de l'estiu, i als hospitals, als CAPs i als centres de salut mental la pregunta és sempre la mateixa: fins quan? Metges de Catalunya porta mesos reclamant el mateix, un conveni propi, eliminar les guàrdies de 24 hores, límits clars en el nombre de pacients per agenda i més temps per atendre qui truca al metge de capçalera. El Departament de Salut, de moment, no ha mogut fitxa. El sindicat ho anomena nula voluntat de negociar. I llavors van fer una cosa molt senzilla i molt poderosa. Van dir prou de fer més d'hores de més. La campanya es diu Ni un minut més, i des del primer dia de juny insisteixen tots els facultatius a no assumir cap activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Res de paonades. I res tampoc d'allargaments, només els que toca per contracte. 228 serveis de mig centenar d'hospitals, 15 CAPs i 2 centres de salut mental ja s'hi han sumat. I per què importa tant això? Doncs perquè posa al descobert una veritat incòmoda, que la sanitat pública es manté en peu gràcies al sacrifici personal dels metges. I si segueixen de fer el que més fan, el sistema es cruja. I és exactament el que volen demostrar. El departament xifra en un 15% l'afectació d'intervencions no urgents. 15 de cada 100 operacions no són urgents, sinó paralitzades, i a l'estiu amb plantilles ja reduïdes no és precisament el millor moment per ignorar aquest avís. Si les administracions no s'asseuen a negociar, al setembre reprenen amb força i l'estiu serà una treva, no una solució. És dimecres 17 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'Helena Ventolà, guitarrista i música, i després nosaltres parlarem amb la responsable de Nou Gen, Maria Soler, sobre la festeta d'estiu que se celebrarà demà a la Casa Ricard. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on la Laura Serrat avui parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, Josep Maria Puigferrer. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre salut. I el programa avui l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits. Nosaltres entrevistarem a l'escriptor i periodista Gerard López sobre el seu últim llibre, L'última trucada. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Arriba a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i amb elles els petards, les fogueres i els correfocs, elements imprescindibles en aquesta festivitat, però alhora molt perilloses si no s'utilitzen correctament. Andreu Jiménez.
2: Com ja es va fer l'any passat, el recinte del Sucre tornarà a disposar d'un espai habilitat perquè la ciutadania pugui llançar petards amb seguretat. Es tracta d'una zona amb terra de sorra que estarà operativa durant tota la jornada del 23 de juny i part del dia 24. Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat.
3: Una zona habilitada amb terra de sorra perquè pugui la gent anar a tirar lliurement els petards a la zona allà al Sucre. Res de petards, no volem petards que molestin els veïns i a les veïnes de la nostra ciutat.
2: Mentrestant, es mantindran les restriccions habituals en punts sensibles de la ciutat. No es podran llançar petards a la plaça Major, al centre històric, ni tampoc als espais públics amb terrasses i de concurrència de persones. L'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic, Antonio Jurjo, ho explica.
4: Se supervisarà que la resta de la ciutat, sobretot els espais de convivència, com poden ser les terrasses, places, espais públics, doncs no es llancin petards que dificultin la convivència, especialment els de tipus 3, que són els més potents.
2: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, recalcava ahir que tota prevenció en l'ús de pirotècnia és poca i que Interior reforçarà el servei de bombers de la Generalitat des de les 7 del matí del 23 de juny fins a les 9 del dia 24. Paral·lelament, l'Ajuntament de Vic posa en marxa una nova edició de la campanya Activa en Silenci. A partir de la tarda i al vespre es desplegarà un dispositiu de sensibilització per reduir les molèsties acústiques. Cristina Moles, cap del Servei d'Agents Cívics.
5: Estarem treballant a parcs i places per minimitzar els sorolls i per mirar que cap a les 11:15 la gent ja comenci a deixar d'utilitzar els espais de joc, les pistes, etc, i es pugui mantenir la gent, si vol, a l'espai públic, però ja baixant la veu,
2: Des de Protecció Civil recorden que celebrar també vol dir respecte. Per això demanen tenir una atenció especial amb els infants, la gent gran i les persones amb sensibilitat sensorial o trastorn de l'espectre autista. Les autoritats també recorden la importància de respectar les categories dels petards. Els F1 estan pensats per a menors de 12 anys sempre sota la supervisió d'un adult. Els F2 només es poden utilitzar a partir dels 16 anys amb un acompanyament i els F3 queden reservats als majors d'edats i en zones específicament habilitades.
0: La campanya del cereal es posa en marxa al conjunt de les comarques centrals amb una previsió molt irregular pel que fa a la producció, especialment al Moianès, Laia de Déu, una codinenca.
1: L'avançament de la calor ha perjudicat algunes zones, mentre d'altres podrien superar els 5.500 quilos per hectàrea. En parla el coordinador d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Joan Vidal.
6: L'any passat va ser una campanya excepcional, també perquè veníem de 3 anys de sequera i de males collites, i aleshores és més fàcil fer una collita bona, i la pluviometria va acompanyar molt. Aquest any es presenta una collita més estàndard o més promig, i molt irregular, també condicionada molt per les moltes pluges que hi va haver a l'hivern. Llavors hi ha uns cereals o unes zones on va afavorir molt, i en canvi hi ha unes altres zones on va perjudicar.
1: Una situació que afectarà més negativament aquelles zones on la campanya comenci més tard, tot plegat en un context en què els productors veuen com cada any els preus continuen a la baixa.
6: El tema de preus estem igual que l'any passat, o pitjor, bueno, diguéssim igual que l'any passat, perquè també és el mateix condicionant, o sigui, ve cereal d'Ucraïna, entra pel port de Tarragona a Dojo, sense massa controls i sense tenir en compte cap de les garanties de controls sanitaris i de traçabilitat que tenen els cereals produïts a la Unió Europea, i clar, això pressiona i aguanta els preus a la baixa.
1: I aquesta situació cal sumar-hi l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment al conjunt del país. En aquest sentit, el coordinador del sindicat assegura que ells són els primers interessats en que no se'n produeixi cap.
6: Aquí doncs, hi ha diversos factors. L'un és que hem de treballar a l'estiu, quanta més calor fa i quan més sec és. I fins i tot els dies que fa més fresca i hi ha més humitat, doncs no pots començar que no siguin les 10 del matí o quarts d'11. Per tant, el temps per fer la feina ja està acotat. I després, doncs, també el que ens interessa és fer-ho com més aviat millor. També traiem material combustible dels camps, per entendre'ns, traiem la collita, i també tot això que avancem, doncs també és en bé de la seguretat.
1: En qualsevol cas, recordar que les màquines recol·lectores cada cop van més equipades amb extintors i fins i tot algunes amb dipòsits d'aigua.
0: I també Esquerra Republicana de Sant Joan demana modernitzar el pati de la llar d'infants al Molí Petit, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
8: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans, però sobretot tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
7: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
9: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros, de De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
7: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.
0: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística de l'any passat, Andreu.
2: Rigorós, modern i ambiciós, així ho ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva en el certamen, que aquest any arriba a la 38a edició. La seva voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida, ho explica un dels directors del Mercat de Música Viva de Vic, Joan Rial.
10: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
2: S'han programat 72 propostes artístiques, hi ha 5 coproduccions i 35 estrenes de disc directe, gira o projecte. D'aquestes, el 75%, el 50% són produccions catalanes, el 24% estatals i el 26% restant internacionals. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quim i Portet diumenge a la plaça Major. Aquest, de fet, continua sent l'escenari principal i on s'ubicaran les propostes de gran format. Així ho deia també un dels directors, Jordi Casadesús.
11: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, In Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
2: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la plaça de la Pietat o la Jazz Cava acabaran de configurar el mapa on transcorrerà el mercat. L'esdeveniment, però, no només programa propostes musicals, sinó que també és espai de referència del sector professional. Es tornaran a organitzar activitats formatives, els brindis i show de cases per crear sinergies entre els professionals de l'àmbit cultural. Enguany, l'aposta continua sent el format fomentar el vincle amb França, Itàlia i Portugal per esdevenir un punt neuràlgic de la música del sud d'Europa. També es donaran dos premis, el Best New Talent Award i el Premi Matt Lloret a la millor cançó en record a l'anterior director del festival. Apple Music serà un dels socis d'aquesta edició, oferint el contingut audiovisual i musical del mercat en català. De la mateixa manera ho farà Dice, la plataforma de venda d'entrades, que també oferirà el producte relacionat amb el mercat en català, apostant per promoure la llengua.
0: I més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts de la desena edició del Gran Dictat Laio.
1: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit, dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany, el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
12: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo amb el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
1: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
13: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet, i amb l'objectiu, no, d'alguna manera de descobrir tots junts doncs, nou vocabulari, de expressions i curiositats sobre aquest esport, perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I que també ens ensenya els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I bueno, des de la regidoria Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració de també la regidoria d'esports i la d'educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no?, que els és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
1: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
14: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
15: Què heu preparat?
16: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
15: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
17: El passapalabra i el glosari.
15: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
18: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo.
15: Alguna més?
18: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta,
17: defensa en zona.
1: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd. Han aconseguit escriure correctament l'expressió pavelló de les cremades.
0: Camprodon enceta la festa major de Sant Patillari a partir d'aquest divendres, Isaac.
7: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde Xavier Guitart parlant de la consolidació de la festa.
19: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família.

0: monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años, després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
1: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pobilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres i a part, vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
0: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el meeting bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
2: I són moltes les peces que formen part de cotó, ferro, llet i pólvora, una exposició que revisa la col·lecció del Museu Arxiu Tomàs Balvei des d'una mirada crítica i contemporània i que s'acaba d'inaugurar precisament ara. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Doncs sí, així és Ona. De fet, la mostra, comissariada per Judit Méndez, convida a observar els objectes del patrimoni amb uns altres ulls i a reflexionar sobre les històries, les relacions de poder i els processos socials que sovint han quedat al marge dels relats tradicionals dels museus. Escoltem-la.
4: Forma part d'un encàrrec que em fa el Museu de Cardedeu. Jo ja havia treballat aquí, per tant em coneixia la col·lecció de fet que està exposada, no tant la que hi ha als magatzems, i va ser un encàrrec per fer una revisió crítica en un inici des del gènere, però de seguida vam veure que havia de tenir una petjada de classe i també esmentar la petjada colonial d'algunes peces.
3: La comissària defensa que els museus han de ser espais vius i en constant revisió, capaços d'incorporar noves perspectives i noves preguntes sobre el passat. En aquest sentit, l'exposició proposa una lectura plural de la col·lecció, connectant els objectes amb qüestions que continuen interpel·lant la societat actual.
4: Clar, no només aquest museu, en realitat tots han estat arxivats i col·leccionats des d'aquesta mirada, llavors... El passat és un relat molt potent, perquè el passat articula el present i és capaç de fer anar el futur cap a una banda o cap a una altra, a partir de com ens entenem també com a societat i com a cultura. I canviar el relat històric, sempre evidentment amb rigorositat, perquè això no és una cosa que ens inventem les historiadores de l'art o les historiadores en general, és molt important poder no explicar la història d'una única manera, hi ha moltes històries.
3: A través d'aquesta proposta, doncs, el Museu Tomàs Balvei de Cardedeu reivindica el patrimoni com una eina per entendre el present i generar debat. Una exposició que convida els visitants a mirar més enllà de les peces exposades i a reflexionar sobre com construïm la memòria col·lectiva i expliquem la nostra història.
2: I entrem en els esports perquè cap de setmana històric per al futbol del Club Cardedeu. En 24 hores el club ha celebrat dos ascensos que culminen una temporada per emmarcar. Dissabte el primer equip va aconseguir el retorn a Primera Catalana després de superar la Unió la Molletense en el final del play-off de Sens Enric.
3: Així és, Ona. Després de l'empat a dos de l'anada, els blanc i vermells van empatar en un camp del Molletenc i es va acabar imposant a la tanda de penals per 3-5, desfermant l'eufòria entre jugadors i aficionats. Escoltem a David Parra, entrenador del Futbol Club Cardedeu.
5: Doncs al final, mira, aquest any ens ha tocat a nosaltres. L'any passat ens va caure a nosaltres de penals, ens va caure en contra, i aquest any ens ha caigut a favor. Al final són dos equips que jo crec que es mereixien l'ascens. Jo crec que la Molletense ha fet un temporador, l'Albert, tots els jugadors... I el futbol era així de cruel, un partit molt igualat, era així de penals, escolta, el futbol a vegades se les treu i jo crec que ens devia alguna cosa de l'any passat, la veritat.
3: L'alegria, però, no es va quedar aquí. L'endemà, el Cardedeu B també va escriure una pàgina destacada de la història recent del club aconseguint l'ascens a Tercera Catalana. La filial es va imposar per 4-2 a la Vall d'Òria en un partit que va saber controlar i que va permetre certificar una fita que confirma el bon moment esportiu de l'entitat. El segon equip va haver de treballar de valent per superar un rival exigent en un partit carregat d'atenció i emoció. Una victòria que va arribar després de molts mesos d'esforç i que permet culminar amb un èxit a la temporada de creixement esportiu. Dos ascensos en un mateix cap de setmana que evidencia la bona salut esportiva del Club Futbol Cardedeu i que en un ple d'orgull

0: jugadors, tècnics, directius i afició. Escoltem Sergi Genís, del Cardedeu B.
1: Un partit que sabíem que seria molt complicat. Òbviament, doncs, que era un equip molt, molt robust, defensiva molt sòlid, amb recursos per competir. I, bueno, quan pitjor se'ns ha posat és quan realment hem tret el caràcter de l'equip i hem aconseguit remuntar el partit.
0: Una celebració que posa el punt i final a un cap de setmana inoblidable per al futbol cardedeuenc i que deixa el club mirant el futur amb més il·lusió que mai.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
4: Bon dia, benvinguts a Informació Meteorològica. Què tal, com esteu? Una situació molt, molt, molt, molt anticiclònica, situació molt tranquil·la i una situació ben càlida aquests dies. No tenim gaire moment meteorològic, tenim un anticicló centreeuropeu molt i molt potent i serà l'amo i senyor de la situació, no només avui, sinó durant forces dies. No es mou, no hi ha moviment meteorològic, l'aire no es renova i això fa que la temperatura cada dia pugi més, també. Es va escalfant tot i temps de gairebé canícula estival amb unes temperatures molt i molt elevades. Les mínimes, insisteixo, les mínimes encara són prou decents, podríem dir, prou baixes, es pot dormir bastant bé, però aprofiteu aquestes dues o tres pròximes nits, perquè a partir del cap de setmana les mínimes també es dispararan i seran altes, altes les mínimes, i costarà molt dormir. Però de moment encara no, de moment encara es pot dormir bastant bé, les temperatures mínimes baixen una mica, i hi ha molta diferència entre el dia i la nit, i per tant aprofitem aquests dies, aquestes temperatures nocturnes, per poder dormir bastant bé, per poder prendre una mica la fresca. Els pròxims dies no serà possible. Avui un dia amb molt de sol, tot el matí sol, i a la tarda el creixement de nuvolades típiques d'aquestes dates. La mateixa calor també proporciona energia perquè puguin créixer aquestes nuvolades. Algunes tempestes, sobretot cap al Ripollès, cap al Pirineu. Ahir van caure importants cap a Ui de Ter i les pròximes, amb més de 20 litres, 20-25 litres en algunes zones. Avui també poden caure, tot i que seran menys intenses i menys extenses que ahir. No hi ha tant risc de tempestes. I les temperatures màximes, moltes, moltes, superior als 30 graus, arribant als 34-35 a les zones més càlides. Un dia tranquil, de calor i algunes tempestes a la zona del Pirineu. Moltes gràcies, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, amb l'Enric Rubio parlarem amb l'Helena Bantolà, guitarrista i música, i després nosaltres parlarem amb la responsable de Nou Gent, Maria Soler, sobre la festa d'estiu que se celebrarà demà a la Casa Ricard. Amb les 10 tocades serà el torn d'anitzar-nos al món social del nostre territori, i amb la Laura Serrat coneixerem a les Joguines Sense Fronteres. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7.
6: Avui, un cotxe per moure'm.
7: Demà, una furgoneta per treballar.
8: I demà passat, un monovolum per viatjar.
9: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
10: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
9: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
11: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
12: Cobertes serveis funeraris.
11: Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
15: Hasta luego, cocodril.
16: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
17: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
16: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
18: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
16: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
19: El 9FM. El nou so d'Osona.
20: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
21: Bon dia de nou, bona.
2: Va, començarem a repassar les portades, com sempre, la de les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
21: Així és, ho farem com sempre, començant per la portada de La Vanguardia, que avui el que ens porten a la seva portada, valgui la redundància, és el següent titular. Avui llegim a La Vanguardia el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. Avui, doncs, el president, l'expresident espanyol, és el primer president de la història que és imputat per un càrrec i s'haurà de seure en el banc dels acusats. I bé, la imatge destacada, si parlem de política, en política internacional, ahir va haver la reunió del G7 a Evian-les-Bains, a França, i bé, la imatge doncs es veu Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Un cop s'ha arribat a l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, ara l'objectiu doncs és arribar a un acord de pau entre Rússia i Ucraïna, i bé, el que llegim és el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra.
2: A veure si és així. Es van tancant forats, es van tapant forats, a veure si els acabem de tapar tots.
21: Si els enterrem, sí.
2: Exacte. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
21: Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a l'UCO i està influïda per l'Eire 10. Tot això, en els casos, va vinculat en aquesta bossa tan gran que podríem dir dels casos de corrupció del PSOE. I bé, la imatge destacada és la mateixa que la de La Vanguardia, la imatge més gran avui de la porta del diari Ara, que ens publica Donald Trump amb Zelensky durant ahir la reunió del G7. I bé, el que llegim és el G7 volarà la pau a Ucraïna.
2: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
21: Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. El govern i Esquerra segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. I pel que fa a la imatge, doncs, veiem els 7 membres del G7, on doncs està Macron, també està Keir Starmer, el primer ministre dels Estats Units, Donald Trump, i bé, el que hi hagi més trama pressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear patirà conseqüències terribles i llança un de Netanyahu sense mi no existirien. Bé, doncs aquesta és la imatge d'avui, doncs entrant juntament a la foto en família que es va dur a terme ahir en aquesta darrera reunió del G7.
2: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui.
21: També de nou il·lustrativa.
2: Que es podria dir efemèride d'aquest any,
21: sí,
2: gairebé.
21: Sí, una efemèride o un tema d'actualitat, perquè encara no s'ha deixat de parlar. Fi de curs, i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. I la imatge, doncs, és molt significativa, ja que es veu una esquerda que separa, doncs, les demandes per part dels professors i l'altra, doncs, amb aquest futur de l'educació, que veurà com acaba.
2: Que, com sabem, són, doncs, aquests increments del pressupost, el desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge al català, les aules que creiem que és aquest tema...
21: Que ha sortit ara, normal, que és normal, amb la moment de les temperatures, el tram final del curs, doncs, també fa que la pràctica... estudiantil, doncs, sigui més complicada.
2: Exacte.
21: Amb temperatures elevades.
2: I el reconeixement aquest de l'etapa del 03 i del PAE. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem, com sempre, a parlar del País, que què ens explica avui?
21: Doncs mira, llegim. No he participat mai en ninguna trama contra l'UCO. Això són declaracions de Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, que va hi compareixer en el Senat durant la seva...
2: Compareixença,
21: no em sortia. Bé, la imatge, doncs, se la veu a ella durant la seva intervenció amb Mercedes González. Mm-hmm. Bé, és el que ens porta en portada el diari El País. Mm-hmm. Ara anem ja cap als diaris des de la dreta, on també es remarquen i es fan ressò d'aquest cas de la declaració d'ahir de Mercedes González al Senat, però, evidentment, també de que avui Zapatero s'ha de seure a la banqueta dels jutjats. Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Defensarà avui a l'audiència que no és un vèrtex de l'organització criminal per la que se l'acusa de 4 delictes. Negarà també haver conegut el contracte per cobrar l'1% del rescat de Plus Ultra i haver donat ordres a Julio Martínez. I la imatge, doncs, es veu a González ahir, doncs, a la seva intervenció al Senat, i el que llegim és González oculta els missatges amb Leire en plena caceria a l'UCO. Mm-hmm.
2: Seguim ara per la portada de La Razón.
21: Els whatsapps de l'amic de Zapatero. I llegim en castellà. Saludos, hermano chavista. Els missatges de l'exdirectiu de Plus Ultra, Reyes a Julio Martínez, després del rescat. Gràcies, don, firmado. És a dir, gràcies, fet i firmat. L'acusació popular demanarà al jutge Calama la retirada del passaport a l'expresident. I la imatge, doncs, es veu a Mercedes González ahir durant la seva apareixença al Senat. González limita la seva relació amb Leire Díez. Van a prendre un cafè. O sigui, és la relació que diu que té la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. Mm.
2: I acabem, com sempre, el repàs de portades dels diaris de la resta de l'Estat per la portada de l'ABC.
21: Que igual, tots segueixen la mateixa estructura. El titular fan referència que avui Zapatero va al judici. La imatge, doncs, es veu a Mercedes González. Zapatero va mentir fins a 6 cops en la seva declaració davant les Corts, explica l'ABC. El sumari de Plus Ultra compromet la seva declaració en el Senat quan afirma que mai va tenir relació amb l'aerolínia. Desconeixia els clients de l'anàlisi rellevant i en absolut va afavorir cap rescat. I la imatge es veu a Mercedes González ahir també intervenint, i el que i així aquí l'ABC és Mercedes González nega els seus subordinaris de l'UCO i diu que amb Leire només va prendre un te. A la raó era un cafè i a l'ABC és un te. Potser el Mundo és un matcha o un chai latte.
2: Exacte, Andreu. Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
21: Fins aquí una estona, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 100 minuts de 9:45. I avui l'Enric ens parlarà de música, de guitarra i de talent del nostre territori, no?
0: Doncs sí, sí, Ona, així és. I és que què tenen en comú? Roba estesa, Rigoberta Bandini, Ginestà, Mariona Escoda, Alba Inat o Red Bears? Doncs un nom, Helena Ventolà i Fons, la protagonista de la nostra entrevista d'avui. És que si bé és cert que tots la coneixereu com a membre de Roba Estesa, també ho és que forces de les guitarres de la música que escolteu possiblement siguin ella. Així que avui la volem saludar i parlar una estona amb ella, que amb tant talent com carisma com té, li vam preguntar per un munt de coses. Helena, molt bon dia. Sé que t'he enredat un xic per tenir-te aquí, però que no m'ho tindràs en compte. Feia molt que volia entrevistar-te. Com estàs? Ep, no et sentim? A veure si està. Ara sí, a veure.
20: Sí, a veure, hola.
0: Ara fantàstic, i tant que sí.
20: Fantàstic.
0: Com estàs?
20: Dic molt contenta d'estar aquí. Sí, sí.
0: Escolta'm, primer de tot, anem a contextualitzar una mica la teva persona per tota la gent que ens està escoltant. Va arribar de molt petit, això de la música, ja apuntaves maneres, o tot plegat va venir més tard, més jove?
20: A veure, jo he tingut música a casa des que vaig néixer. El meu avi era pianista professional. El meu tiet també és pianista, la meva tieta també toca, el meu pare és guitarrista amateur, però sempre, cada dia toca la guitarra. Aleshores, sempre he tingut música al voltant. La meva mare també toca el piano, el que passa que es va enfadar quan era adolescent i llavors ho va deixar. Però, bueno, a mi de petita, amb 6 anys ja em van apuntar música. Bueno, amb 6 o amb 4, però amb 6 ja vaig començar a tocar la guitarra.
0: És a dir, que no volies ser el bitxurrari i vas dir tiro per la música, no gairebé, amb tot el que ens expliques?
20: Sí, sí, sí. Bueno, al final eren uns inputs, no, que tenia a casa i que em tiraven, vull dir que sí, sí.
0: I tant. Escolta, no m'equivocaria, crec, si dic que potser de tot el teu currículum, no, tota la teva experiència, Roba Estesa potser està la gran aventura, no, musical fins a dia d'avui. Què ha significat per tu ser un membre d'aquest grup?
20: Bueno, Roba Estesa, sí, ha sigut un projecte molt important a la vida transversal, quasi, no? Vull dir que hi vaig entrar el 2017 per una casualitat, perquè la Neus, la que era guitarra de Roba Estesa, es va fer mal a la mà, i em van trucar i amb un mes de cop tenia concerts, no? I em va canviar la vida de moltíssimes maneres. Vaig descobrir un grup de persones increïble que m'han ensenyat moltes maneres diferents de veure el món i de veure la vida. I amb qui hem estat gairebé 10 anys, bueno, ells han portat més, però ell ha estat com gairebé 10 anys al projecte, i clar, hem viscut un munt d'aventures. Ha sigut un projecte molt absorbent, vull dir, durant aquest temps, i ara me n'adono, no? En plan, he posat com tots els ous a la mateixa cistella, i he estat molt focalitzada amb Roba Estesa, i ara que no hi és, ho trobo moltíssim a faltar, però ha sigut un munt d'aprenentatges i una manera també de professionalitzar-me dintre el món de la música a través d'un projecte personal, vull dir que increïble.
0: I tant. De fet, alerta, perquè ja ho anaven dient al principi i ara ho apuntes, estàs i de ben segur que estaràs en un munt de projectes i grups, no? Com és això de tocar amb gent tan diversa, de tanta qualitat i fins i tot podrien dir d'estils tan diferents, no? Perquè toca molts gèneres diversos.
20: Sí, bueno, de fet, el que has dit de Ginestà i Rigoberta Bandini no és ben bé veritat, perquè vull dir, la guitarrista oficial de Ginestà i la Rigoberta Bandini és l'Andrea Puig, que és una superguitarrista i és molt, molt amiga meva. I aleshores, aquest estiu és el primer que jo no tinc Roba Estesa i l'estic cobrint a ella tot el que no pot, i ja li dic que estic superagraïda perquè m'està salvant l'estiu, no? Però clar, és veritat que de cop he estat molts anys estable en un projecte tocant el mateix tipus de repertori amb les mateixes persones, amb les mateixes dinàmiques, i aquest any que no el tinc i estic fent moltes substitucions diverses, bueno, és un altre xip, no, mental, i has de prendre molts repertoris, has de tenir com l'agilitat de dir, bueno, ara em col·loco en un altre context totalment diferent, desapareixo, me'n vaig en un altre, desapareixo, i intentar-ho fer... O sigui, són projectes molt professionals, aleshores s'ha de fer bé, no pots anar allà amb la patilla, vull dir que... Suposo un sobreestrès una mica, però alhora també és molt guai, perquè de cop té un component social molt nou, també és xulo.
0: De fet, sortir d'aquesta zona de confort, no? Entenc que també et deu fer créixer com a música, no? I com a artista.
20: Sí, sí, total. I sobretot jo, quan es va parar Roba Estesa, tenia com la por de... Al final és un dol molt gran a molts nivells. I aquesta por de com quan et deixes amb una parella, de mai més trobaré ningú així, no? O de mai més tocaré la guitarra. O sigui, aquest punt de mai més tornaré a estar amb ningú, no? I... no, i llavors tocar amb diferents projectes d'aquest nivell i veure que ets útil i que pots fer una feina bona... i que pots seguir fent música i que pots seguir trepitjant escenaris, pues, alhora també és tranquil·litzador. O sigui.
0: Aquí la gent que ens està escoltant, jo us aviso que l'Helena és molt humil perquè, bé, tots els que l'hagueu vist tocar, és una barbaritat de música. Escolta'm, jo sé que qui ens està escoltant deu pensar, ostres, com té temps de tanta cosa, però és que de fer la guitarra només és una part de tot el que fas, no? D'on treus les hores? Perquè tu també estàs professionalitzada o al mateix sector, però en altres àmbits, no, també?
20: Sí, jo abans de música... Bueno, en paral·lel a la música, perquè música ja tinc des dels 6 anys fins ara, no he parat d'estudiar. Doncs en paral·lel a la música vaig fer una altra carrera, que és enginyeria de sistemes audiovisuals. I aleshores sempre he intentat combinar els dos mons. He aconseguit tenir una jornada reduïda, en plan que no són 40 hores laborals, treballem en una multinacional, i he aconseguit tenir una jornada de 30 hores, cosa que em suposa tenir una mica de marge amb la resta de l'hora del dia, poder fer música, poder fer assajos, poder fer bolos. Aleshores, sempre, no és que sigui una superwoman, és que intento compensar-ho, aleshores trec d'un lloc per posar-ho a l'altre, no? Sempre intentant balancejar, perquè sí que és cert que abans de tocar amb Roba Estesa vaig passar com un any i mig que no tocava gaire bé i estava malament. Aleshores, allà em vaig adonar, el primer set de revestes em recordo que vaig baixar a Pallaresos, a Tarragona, i vaig sortir al local pensant, tio, necessitaves això? I per sort em vaig poder quedar al grup i hem tingut una llarga trajectòria, no? Però era algo com, uala, durant aquest temps no has tingut això, només treballava a la Telecos, diguéssim, i bueno, va ser com una dosi de vitamínica molt important, que va ser com una reflexió que vaig dir, vale, mai més. O sigui, mai més. Tant de temps sense tocar, hem de trobar la manera.
0: Escolta, Helena, deixa'm preguntar-te també, perquè ahir vam fer tertúlia i venint d'on venim, de grans festivals, del territori, sí. Va sortir el tema i dic, ostres, precisament tu ets part afectada com a dona i artista, gairebé no es veuen artistes programades als grans festivals, i si són, que ho vam dir ahir, és o a primera hora que la gent encara no ha entrat al recinte, o a última que la gent ja s'ha anat a casa.
20: Sí.
0: Què passa en aquest país? Bueno, no és aquest país, no és endèmica d'aquí, però què està passant? Perquè és que a més la qualitat és tan bèstia que tenim aquí, que és una pena que o no es programi o es programin hores intempestives.
20: Jo penso que hem tornat enrere. O sigui, Roba Estesa, crec que era el 2018, clar, va haver aquell auge del feminisme, no? Com, venga, també a nivell mainstream, a nivell d'ajuntaments, a nivell d'empreses, a nivell de festivals, no? Era com, això és la moda, aleshores anem a programar tot de bandes de ties. De fet, un dels motius pel que Roba Estesa baixant dels escenaris és perquè el projecte no... O sigui, ha baixat molt el volum de concerts. I no és en plan, no, Roba Estesa ens han deixat de programar perquè el grup és una merda. Tot el contrari. O sigui, el grup estava millor que mai a nivell intern, a nivell que acabaven de fer un disco xulíssim. Vull dir que alguna cosa ha passat també a nivell social que ha fet que ja les bandes de ties tornem a deixar d'importar, no? I nosaltres sempre dèiem que el 2018 vam fer la Gira del Sol, li deia... que era la Gira del Sol perquè tocaves o molt tard i ja era de dia, no tancaves els festis, o molt d'hora i era de dia perquè estaves obrint els festis, no?
0: Sí.
20: I, clar, jo ara porto uns anys que m'he com desconnectat més dels grans festivals i d'aquest circuit, però sí que tinc la sensació que està tornant a passar, no? Vull dir que seguim estant en segona línia i que... Això, i que seguim fent la gira del Sol.
0: Sí.
20: Clar, són un tipus de preguntes que els rostres ens han fet molt sempre i nosaltres dèiem, bueno, nosaltres com a artistes tenim una responsabilitat, però és que qui té la responsabilitat última d'això són les programadores, els ajuntaments,
0: exacte,
20: les regidores, les tècniques, o sigui...
0: La gent que va veure concerts,
20: aquí,
0: també.
20: No? Perquè ha deixat d'importar, això, no?
0: Sí, sí. Exacte, com tu dius, és un greenwashing, però un feminisme washing. No sé si es diu així, però el que fem els ajuntaments, doncs, en aquest cas era així. Sí, sí.
20: Sí.
0: Escolta, endavant de tot això...
20: I nosaltres teníem l'esperança que canviessin les coses i sempre ho dèiem, ostres, va, vinga, va, bum, que d'aquí 10 anys els escenaris estaran plens de ties, no? Qui diu ties diu identitats no normatives, eh? Diu, no, un senyor.
0: Correcte, sí, sí, sí. Sí,
20: sí, sí, sí. I no ha passat. I no ha passat.
0: Esperem que no fos un suflé i que només ho sembli.
20: Ja, sí, sí. Gràcies a Déu han anat sortint més grups i hi ha gent que ho està fent superbé. Però, bueno, falta aquest empujón de les programacions.
0: I tant. I sobretot perquè les noies que pugen no tinguin referents, les nenes, no? Que si no, sembla que com en tants àmbits que dius, ostres, que no tinc un referent gairebé per posar perquè no és visible, n'hi ha molts, però no es veuen, no? Escolta'm, davant de tot això, sé que, tot i que passi això, tu tens molta feina, com hem dit, com es preveu l'estiu i la temporada? Tens algun projecte que ens puguis dir ara mateix? On et podrem veure aquesta... Perquè, clar, l'estiu és la gran època.
20: Mira. A part de Substis, que són coses així random que passen, vam començar un projecte amb uns amics, bueno, de fet, uns amics van començar un projecte, després em van trucar, que ens diem Robot Robert, que sí. Fem pop-funk, i és molt guai, perquè està començant des d'un lloc molt tranquil, des d'un lloc molt de voler-nos cuidar entre nosaltres, de com tornar a tenir una banda d'amics, però en un punt molt més professional, perquè tots ja tenim una edat, fa molts anys que estem a la indústria, i sabem més o menys com ens hem de moure i què hem de dir que sí i què hem de dir que no, que és una cosa que als 17 anys fas tot, no? Però sí. Als 30 dius, bueno, anem a fer una mica, però alhora segueixen un grup d'amics perquè ells van triar-nos com pel component humà que tenim, no?, entre nosaltres. I això està sent xulíssim. I tenim diverses dates confirmades. Tocarem a Sant Cugat. Bueno, ens van donar molts premis. És una cosa ben curiosa, perquè és un grup que té més premis que bolos.
0: això està bé, escolta'm, de moment. Ja vindran els bolos?
20: Sí, però, o sigui, de moment, bueno, ens agradaria molt tocar a la Festa Major de Cardedeu, també. És una carta que ja hem tirat, a veure si l'any que ve o així és possible fer-ho. Però, bueno, de moment són bolos en plan petitons, de cercles propers, diguéssim. Però, bueno, ojalà el projecte vagi creixent i trobem la manera de fer-ho.
0: Escolta'm, Helena, ja per anar acabant...
20: No et dic dates perquè sóc molt dolent amb les dates. Hauria de trobar el calendari, eh?
0: Bueno. No pateixis, que les, i si veniu per aquí us ho notificarem sí o sí i inclús us posarem a entrevista, així que en farem ressò. Escolta,
20: sí,
0: quan, què li diries ara?
20: Sí, de Sant Cugat, que està relativament a prop, és l'altre Vallès, sí. Però bueno, el divendres... 26...
0: És l'altre poble burgès de la zona, sí, correcte.
20: Exacte, el divendres 26 toquem a Sant Cugat.
0: Va, doncs apuntadíssim, que queda molt poquet. Helena, què li diries ara mateix a aquella nena petita que començava a traginar amb la guitarra i que segurament veia algunes ídoles i deia, ostres, què fan? O sigui, a tu,
20: clar,
0: la petita.
20: El que diria és que s'ajuntin col·legues i munti una banda, perquè a mi això em va canviar la vida. O sigui, jo... el primer concert que vaig fer va ser en una casa ocupa a Vallcarca. Tenia 13 anys... I era un tribut a un grup que es diu Pennywise. Sí, era un grup punky que fèiem un tribut a un altre grup americà que es diu Pennywise. I vaig fer-ho amb, bueno, dues persones de l'escola de música i el meu col·lega, el Willy. Que el Willy és un noi de Vilassar, que soc de Vilassar de Dalt. I el Willy és un noi de Vilassar que eren molt amics i ell tenia germans més grans que tocaven. Llavors ens agradava molt el punk rock, en plan Green Day, Blink 182, Sum 41, tot això ens agradava moltíssim. I jo tocava la guitarra clàssica. I ella em va dir, tia, el meu germà, en plan, això es fa així, saps? Em va dir. I em va agafar la guitarra elèctrica i em va dir, això es toca així. I de cop vaig descobrir que tot el que sentia els discos es feia com m'estava ensenyant el meu col·lega, no com m'estava ensenyant a l'escola de música, que després molt ho combinat tot, eh? Però a partir d'aquí va ser en plan, vale, i ens vam tancar, doncs, jo què sé, 3 o 4 anys, en plan, al meu garatge, al seu, en plan, a tocar els temes que ens agradaven. I aquí és on va començar tot, de dir, vale, doncs mola tenir un grup, mola tocar la música que estic escoltant, no? I, bueno, després del tribut a la Casa Ocupa de Vallcarta, el meu pare em va dir que no ho faríem més, això, eh? Perquè ells van venir... I hi ha punquis amb unes crestes així de grans, no? I el meu pare va dir, en plan, bueno, t'hi portem, però vols dir que això tal? I, bueno, vaig seguir fent coses, però...
0: Va passar, portem la nena, que així se'n desdirà, i va ser el contrari.
20: Sí. No, i en un moment on cada vegada penso que estem més individualitzats, no més a casa mirant el mòbil i les nostres connexions socials són a través de pantalla, trencant-me això i trobar-te una estona sense mòbils per agafar els instruments i tocar, fuà, és molt trencador i és molt necessari, també.
0: I que sigui també com aquest espai de cura, és el que tu dius, no? Molta importància el fet que sigui una banda d'amics i amigues, no? El que ve a dir, que la gent es cuidi entre si, que no sigui un projecte que només sigui ambiciós i que després, doncs, que hi hagi rols tòxics entre ells, no? Que sigui, primer, que vingui l'amistat, que vinguin els garatges, també, perquè els garatges sembla que tot comença a marcar moltes
20: garatges.
0: Vegades.
20: Que vinguin els garatges, jo crec que, sí, crec que de peques hem de trobar això, que vinguin els garatges i que vinguin també els espais on es programen les bandes amateurs, saps? que és la manera d'aprendre. O sigui, tots hem après aquí. A mi no m'han tirat de cop i m'han dit, fes un Canet Rock. O sigui, jo vaig aprendre a la Festa Major de Vilassar, que ens va donar l'oportunitat, no? Vull dir, no?
0: I tant que sí. Escolta'm, Helena, doncs, moltíssimes gràcies per estar aquí avui a l'entrevista, per haver-te deixat enredar, per ser vilamajorina, de nou, que estàs aquí al costat sí? de casa nostra, contentíssim.
20: Sí, empadronada des de fa res... una setmana.
0: Exacte, bravíssim per això, i tant que sí. Ara et vinc a veure d'aquí una estona i gravem un vídeo que els nostres oients podrem veure per les xarxes. Gràcies per tot, Helena, endavant.
20: Gràcies, Enric, merci.
0: Adéu.
2: Passen 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I demà se celebrarà a la terrassa de la Casa Ricard la festeta d'estiu de Nou Gen, un esdeveniment per donar la benvinguda com cal a l'estiu. I ja tenim aquí a punt a la Montse Sala de Nou Gen, que ens ho explicarà millor. I demà, doncs, també, qui vulgui acostar-s'hi, doncs, podrà passar per allà i passar una bona estona. Montse, què tal?
3: Hola, bona, molt bé.
2: A veure, demà a la Casa Ricard, a la terrassa de la Casa Ricard, es farà la festeta d'estiu, no d'estiu, la festeta d'estiu de Nou Gen, que això serà un esdeveniment per donar la benvinguda a l'estiu. Explica'ns una miqueta què hi farem demà.
3: Demà a la tarda serà una estona de música, de passar-s'ho bé, de bon rotllo, hi haurà diferents activitats i a part comptem amb l'actuació dels Tets, de DJ Rocho, de Pla Moguda i del Cotxe Groc. I alhora també hi haurà una performance del Segals d'Osona. Tot això aquí a la Casa Ricard, es pot anar entrant, podeu anar, hi haurà de tenir un bar als de Nou Gen. Bon rotllo. Serà una tarda de bon rotllo.
2: I més o menys el públic del Nou Gen, que és un públic jove, és un públic més familiar, com el definiries una miqueta?
3: El públic de Nou Gen és un públic jove, que és el que busquem nosaltres, és acostar la gent jove d'aquí a Osona, que tenim talent molt guai, tenim molta gent, i poder fer coses amb ells. I es crea un ambient familiar, el que comentava, molt bon rotllo, estàs molt bé, no és allò de, ui, estic incòmode. No, és superguai, l'ambient és molt, molt guai.
2: Perquè tu creus com que a Osona falta com comunitats com, per exemple, la del Nou Gen, per agrupar els joves de la mateixa comarca? Perquè potser sí que és veritat que, o sigui, nosaltres ens coneixem entre nosaltres, però a vegades no tenim com aquesta comunitat, a no ser que sigui, per exemple, una discoteca, no? Com que potser et reuneixes allà, ara que estan de moda els tardeus, no? Podríem dir que ara Nou Gen és com aquesta comunitat de joves, no? Com per crear com més vincles entre nosaltres, creus que podria ser això, per exemple?
3: Sí, li deies aquesta, de que fer una única comunitat on tothom sigui benvingut, tothom hi pugui estar i no hi hagin les petites que es fan aquí. Perquè a Osona, realment, una comunitat així gran no la tenim i pensem que és una cosa molt necessària avui en dia.
2: A part d'aquesta festeta d'estiu que, com dèiem, es celebrarà demà a la terrassa de la Casa Ricard, també heu fet altres activitats des de Nou Gen. Per exemple, vau fer fa poc un tastet de cerveses. Com va anar?
3: Va anar molt bé. La vam fer aquí a la terrassa el 9-9, un dissabte al matí, i va ser un tastet de cerveses Quibus, d'embotits de Girbau, i van venir al grup de Cerdi que fa música en directe. I entre ens presentaven la cervesa, la donaven a tastar, i mentrestant els de Cerdi que tocaven música.
2: Que més o menys serà com demà, no? Vull dir, aquestes actuacions, que seran durant tota la tarda, que pot ser que comenci a les 6 i acaba a les 9 i mitja, més o menys.
3: Exacte, de 6 a 9 i mitja.
2: I llavors això, hi haurà música en directe, els Segals d'Osona que faran una performance, i llavors vosaltres que estareu al bar, no?
3: Sí, i també hi haurà diferents activitats que es poden aconseguir premis.
2: Ah, molt bé, perfecte. Explica'ns també, a part d'aquestes activitats que feu des de Nou Gen, també les persones que estiguin subscrites, no? Que són, em sembla, 25 euros l'any, ser subscriptor del Nou Gen.
3: Són 3 al mes, 9 trimestral i 29,95 l'any.
2: A la festa s'hi podrà accedir per 3 euros, no?
3: Exacte.
2: Llavors, aquests subscriptors obtenen avantatges, diguéssim, a dins de... És Vic o és Osona? Com funcionen aquests avantatges, aquestes ofertes?
3: Aquests avantatges són tot Osona, tema descomptes, 2x1, val regals... També poden accedir a la informació de dins del 9-9 digital... Vull dir, al final també és un avantatge tant per ells com per les famílies i això es poden aprofitar.
2: Que són, per exemple, avantatges de què parlem? De descomptes de gimnasos o de quins tipus de descomptes parlem?
3: De gimnasos, de bars, de locals... N'hi ha molts. Si al centre de la pàgina web allà es troben tots.
2: Doncs, a part d'això també, des del Nou Gen, també es va fer una entrega de premis, pot ser, fa poc?
3: era més de cara a l'any passat.
2: Això, de cara a l'any passat, sí.
3: Es va fer una gala per decidir qui era el talent nou gen, on es van apuntar diferents talents d'Osona i es va fer les votacions per veure qui guanyava. També es va fer aquí a la Casa Ricard.
2: Mm. Potser és un dels esdeveniments més grans que s'ha fet des del nou gen. Mou gent, això, també?
3: Sí, això mou molta gent.
2: Mm.
3: I més quan hi ha un candidat, que et mous els amics, de va, anem a l'opullar, anem a guanyar, mou molta gent.
2: Mm. No sé si coneixes que potser algun altre mitjà de comunicació ha utilitzat aquest mètode de nou gen, o si és una cosa que és nova d'aquí del 9-9.
3: Jo diria que és nova, que és completament nova i és una cosa nostra i és molt guai. Amb tot això ens col·labora Rubio Clotet, que ens ajuda bastant i molt guai.
2: Doncs, Montse, moltes gràcies per explicar-nos la festeta d'estiu de demà de nou gen, festeta d'estiu, no d'estiu, per explicar-nos una miqueta també com és nou gen i com funciona. Entenc que recomanaries a tothom que ens estigui escoltant que es fes subscriptor de nou gen.
3: Que s'apunti, que vingui demà, que ho provi i veuran que és molt guai.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies i convida tothom demà a la festeta d'estiu.
3: Moltes
2: que
3: gràcies.
2: Que vagi bé.
3: Adéu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

És ni una sola palabra de la Paulina Rubio, i és que l'artista mexicana avui està d'aniversari, ja que fa 55 anys. La xica dorada, com se la coneix des de ben petita, ja va estar vinculada amb el món de la música i amb 10 anys va formar part del grup musical de nens Timbiriche, i des de llavors ha passat a ser una de les referents del pop de música llatina.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons explica el diari digital Alfar.cat, l'empresa pública ferroviària Adif licitarà el projecte de millora de l'estació de Renfe de Viladecans aquest estiu i les obres començaran a principis del 2027, amb una durada de 15 mesos i un cost d'uns 4 milions i mig d'euros. Abans, però, el mes de juliol es repararà l'ascensor de l'equipament. La secretària general de Transport Terrestre, Rocío Bárcena, va informar personalment a l'alcaldessa Olga Morales dels detalls del projecte en una reunió mantinguda al Ministeri. El projecte de construcció per a la modernització de l'estació de Viladecans comporta la substitució de la fusteria metàl·lica i la construcció d'una nova marquesina per protegir tota la zona d'accés. A les andanes es reformarà totalment el pas inferior, que ha quedat molt antiquat i pateix inundacions freqüents. A l'interior, Adif projecta fer una reordenació integral, ampliant el vestíbul i dotant l'espai de nou mobiliari. A l'exterior es faran operacions de millora de la urbanització, assegurant el tancament de tot el perímetre, que ara presenta problemes derivats del pas del temps. L'ascensor s'arreglarà aquest estiu. El projecte de reparació, que es va fer al febrer, està pendent d'execució a l'espera del subministrament de les peces de recanvi. L'estació quedarà totalment preparada per afrontar les obres de quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat. Aquest projecte està en fase de licitació de l'estudi informatiu, a més de les obres a l'estació. La secretària general de Transport Terrestre va informar l'alcaldessa d'altres inversions que faran possible la millora del servei ferroviari, com l'arribada de nous vehicles de més capacitat fabricats per Alstom, que permeten una capacitat d'entre 200 i 300 persones més per comboi, representant unes 1.000 persones més per hora. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com està ara mateix la línia R3?
3: Hola, Ona, doncs està funcionant amb normalitat. Ara bé, ahir, per corregir-me, ahir vam comentar aquí que la línia R3 ara mateix estava operativa des de la Garriga fins a Vic, i més amunt cap, de Vic cap en amunt no.
2: Sí que funciona.
3: Però sí que funciona. Amunt, sí. De Torelló fins a Ribes de Freser.
2: Exacte.
3: És a Torelló on la línia, o sigui, des de Vic a Vic passant per Manlleu fins a Torelló, o sigui, està tallada per les obres que s'estan duent a terme en un pont que hi ha entre l'estació de Manlleu i Torelló, però de Torelló en amunt sí que funciona.
2: Mm. Avui, per comentar-ho breument, i per fer una connexió entre, entre el Nou Matí i el Territori 17, avui heu comentat el Nou Matí, com estava ara mateix tot el tema de Rodalies, i que és un tema que és un tema que és, diguéssim, és sempre el mateix, és com el dia de la marmota,
3: és el dia de la marmota, sí, sí.
2: Però és veritat que és un problema d'inversions que no venen d'ara, és un tema d'infraestructures i d'inversions
3: de fa molts anys,
2: que han quedat obsoletes amb el pas del temps. Llavors, no sé com pronostiques tu l'avançament de l'R3, com el pronostiques?
3: Lent. O sigui, paciència.
2: I una cosa
3: és
2: que
3: m'ha exacte.
2: I una cosa que m'ha semblat molt curiosa és que explicaven que abans el trajecte de la Garriga fins
3: a Vic eren 39,
2: eren 39 minuts.
3: I ara més o menys.
2: I ara és el mateix.
3: Bé.
2: Que és una cosa que és molt forta,
3: molt
2: la veritat.
3: S'ha d'invertir en altres coses.
2: Exacte, bona. Exacte. Andreu, carreteres.
3: Carreteres, normalitat. Per sort, no com ahir, que vam tenir accidents a l'alçada de Malla i també un a més d'hora al matí a Tona, però avui, de moment, normalitat a les carreteres. Per tant, avui, la gent que surti al carrer, que surti al carrer amb els cotxes i vagi per les vies principals, C-17, C-38, etc., doncs trobarà normalitat a les carreteres.
2: Perfecte, doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: I de seguida ens endinsarem a la secció de solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, en Josep Maria Puigferrer. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Són moltes les peces que formen part de cotó, ferro, llet i pólvora, una exposició que revisa la col·lecció del Museu Arxiu Tomàs Balvei des d'una mirada crítica i contemporània i que s'acaba d'inaugurar precisament ara Enric Rubio.
1: Doncs sí, així és on, de fet, la mostra comissariada per Judit Méndez convida a observar els objectes del patrimoni amb uns altres ulls i a reflexionar sobre les històries, les relacions de poder i els processos socials que sovint han quedat al marge dels relats tradicionals dels museus. Escoltem-la.
2: Forma part d'un encàrrec que em fa el Museu de Cardedeu. Jo ja havia treballat aquí, per tant em coneixia la col·lecció de fet que està exposada, no tant la que hi ha als magatzems, i va ser un encàrrec per fer una revisió crítica en un inici des del gènere, però de seguida vam veure que havia de tenir una petjada de classe i també esmentar la petjada colonial d'algunes peces.
1: La comissària defensa que els museus han de ser espais vius i en constant revisió, capaços d'incorporar noves perspectives i noves preguntes sobre el passat. En aquest sentit, l'exposició proposa una lectura plural de la col·lecció, connectant els objectes en qüestions que continuen interpel·lant la societat actual.
2: Clar, no només aquest museu, en realitat tots han estat arxivats i col·leccionats des d'aquesta mirada, llavors el passat és un relat molt potent, perquè el passat articula el present i és capaç de fer anar el futur cap a una banda o cap a una altra, a partir de com ens entenem també com a societat i com a cultura. I canviar el relat històric, sempre evidentment amb rigorositat, perquè això no és una cosa que ens inventem les historiadores de l'art o les historiadores en general, és molt important poder no explicar la història d'una única manera, hi ha moltes històries.
1: A través d'aquesta proposta, el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu reivindica el patrimoni com una eina per entendre el present i generar debat. Una exposició que convida els visitants a mirar més enllà de les peces exposades i a reflexionar sobre com la construïm, aquesta memòria col·lectiva, i expliquem a la nostra història.
0: I Camprodon enceta la Festa Major de Sant Patllari a partir d'aquest divendres, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde Xavier Guitart parlant de la consolidació de la festa.
4: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
3: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 del matí amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
4: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi porta Camprodon sempre a tot arreu i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
3: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit la serenata com l'any passat tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ la Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
0: I la hípica GT de Folgarola es va reunir diumenge per primer cop en un torneig als tres clubs que tenen de volteig en el social d'aquesta especialitat. La modalitat consisteix a fer exercicis d'acrobàcia i equilibri sobre el cavall en moviment. Andreu.
5: Fa anys que a les butaques de l'antic teatre de la cooperativa de l'Esquirol no s'hi asseu ningú. I, de fet, també hi ha qui coneix...
0: Perdona, que ens hem equivocat. Parlarem sobre això, sobre la hípica GT de Folgueroles, que va reunir per primer cop diumenge aquest torneig. Andreu.
5: Perdoneu, la hípica GT de Folgueroles va acollir aquest diumenge un torneig social de volteig que va reunir per primera vegada els tres clubs catalans que treballen i competeixen actualment en aquesta especialitat. El mateix GT i els equips de volteig a Girona i la Granja de Sabadell. Guillem Tanya és el propietari i director esportiu de la hípica GT.
6: Un orgull i per nosaltres és una disciplina relativament nova, però estem veient que funciona molt, que les nenes sobretot els encanta i a més que a nivell físic és una disciplina superexigent i ens encanta de poder-la treballar així.
5: La hípica GT fa només 3 anys que s'ha llançat en aquesta especialitat i ja està aconseguint els primers resultats. El de diumenge va comptar amb la presència.
6: Normalment, en un concurs que no fos social, que fos ja a nivell de federació, per dir-ho així, fan falta 2 o 3 jutges. Val? En aquest cas, com que és un social, doncs ho podem fer-ho amb un. Però han d'estar molt al cas de moltes figures i és molt ràpid. Es valora el cavall, l'actitud del cavall, es valora la figura del longer, que és qui dona la corda al cavall, i es valora el voltejador o voltejadora. Vull dir que són moltes notes que s'han de tenir presentes i per un jutge sol a vegades és molt difícil.
5: El diumenge va comptar amb la presència d'una jutgessa vinguda des de Madrid per valorar les habilitats dels voltejadors i voltejadores. El club té ara mateix una 20ena llarga d'esportistes que es van formant en aquesta disciplina. La seva intenció és que, de cara a les pròximes edicions, puguin acollir proves al Campionat de Catalunya o inclús nacional.
0: I també explicàvem fa una estoneta que, com dèiem fa una estona, per exemple, la tercera edició del concurs del Corral es farà a l'Esquirol l'11 d'octubre.
5: Fa anys que a les butaques de l'antic teatre de la cooperativa de l'Esquirol no s'hi asseu ningú i, de fet, també hi ha qui coneix l'espai. Ara es... Sentim...
7: Volem donar a conèixer... no els corrals, que encara en alguns llocs existeixen, sinó aquests diferents espais que tenim aquí al nucli històric de l'Esquirol, com són el Parai, Cal Metge, aquest mateix antic teatre aquí a la sala de la cooperativa mateix, i també anirem a la rectoria i a un lloc molt emblemàtic és a la plaça dels Esquirols.
5: El dia 11 d'octubre es viuran 10 hores de música en 7 espais del poble i un jurat valorarà 3 propostes guanyadores amb 1.200 euros, 800 i 400. El Corral suma sinergies amb la tornada que organitza altres festivals i afegirà un premi amb el seu nom que consistirà en una actuació remunerada al Recòndit 2027.
0: I més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts de la 10ª edició del Gran Dictat. Laia de Déu, una codinenca.
8: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany, el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
9: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo en el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
8: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
10: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet, amb l'objectiu, no, de d'alguna manera de descobrir tots junts doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I que també ens ensenya doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I bueno, des de la regidoria Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració de també la regidoria d'esports i la d'educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no? Que els és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
8: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
11: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
12: Què heu preparat?
11: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
12: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
13: El passapalabra i el glosari.
12: Vale, hi ha alguna paraula que us recordeu ara que heu après del bàsquet?
14: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo.
12: Alguna més?
14: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta.
13: També ens en són.

0: Jo recordo que aquesta la vam fer aquí als dels Saulons, amb alguns del poble, en un teatre a l'Ajuntament.
1: Sí, que era el casino.
0: El casino que hi havia al bar del Pedro i el casino al costat. Sí, o sigui, fins i tot estic parlant i pagant molts tiros ja, jo, eh?
1: Bueno, alguns també n'hem pagat molts.
0: Total, que la vam fer i va quedar molt bé, la gent va disfrutar. I quan fèiem sarsuela, omplíem sempre,
1: Perquè és el que diem,
0: omplíem.
1: És una música popular que arriba a tothom.
0: I vam fer aquesta, la del Sota del Parral, que sortien moltes dones que estaven allà pues, fent omplint, saps com vull dir?
1: Sí.
0: I bueno, va quedar molt mac i molt bé. La gent almenys va disfrutar molt. Mira, ara a continuació de la Dolores, el preludi de la Dolores, de Tomàs Bretón, que també és molt maco. Endavant.

0: Aquí, en aquest cas, hem fet el preludi, però aquesta peça cantada, que és molt llarga, dura un quart d'hora, però 10-11 minuts dura. És la peça que tancava l'espectacle que fèiem cada any pels avis, perquè hi surt molta gent, i tots cantaven, i els cors, i tots cantaven, cada un té un tros, i tots cantaven, tots. I la fèiem sempre, i bueno, vam fer-la molts anys, i també sempre va tenir molt èxit.
1: El que passa que hi ha una història aquí, aquí s'ha de ballar una jota.
0: Sí, no.
1: Qui sabia ballar la jota?
0: No, perquè... portàvem un parell que en sabien. I...
1: perquè Déu-n'hi-do.
0: No, però hi havia un parell que ballava la jota i ho ballava molt bé. I agradava molt, perquè la jota enganxa, agrada molt,
1: oh,
0: saps?
1: I tant, perquè agrada és molt festiva.
0: I... Sí, i va quedar molt bé. I és la peça que tancava cada any el festival. Cada any, sí.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre intermedi preparat, que és de l'obra La pícara molinera, de Pablo Luna, que ja veureu que també us agradarà.

0: En aquest cas, és una música impressionant de maca, molt bonica, però té un aire sinfònic que no té res a veure amb la història que després vindrà, perquè n'hi ha que també és així.
1: Sí, sí, clar.
0: Saps com vull dir? Així com altres, quan surt la melodia, dius, mira, això sembla que retrata el que vindrà, i aquesta sí. No. Aquesta només s'ha limitat a l'autor a posar pues, una peça maca de música i ja està.
1: De relax.
0: Exacte.
1: Una mica
0: exacte.
1: De relax, entre exacte. La primera part i la segona part.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Ara, a continuació, ve el preludi de la Picarona de Francisco Alonso. Crec que també us agradarà. Endavant.

0: Aquesta sí, aquesta ja es veu que té un aire festiu, que és el que després passarà amb l'obra. Eh?
1: Aquesta explica una mica què vindrà.
0: Aquesta sí, aquesta orienta una miqueta. Sí.
1: Molt bé, doncs vinga, ara a continuació del mestre Francisco Guerrero.
0: Sí.
1: Posarem el preludi d'una de les obres més famoses d'aquest senyor, que es diu, ni més ni menys, que La rosa de l'azafrán.

també és molt alegre, i el, o sigui, el preludi, i molt simpàtic i tal, i queda molt bé en l'obra, queda molt bé. Mm-hmm. Bueno, mira, ara, a continuació, la que em deies abans que no la coneixies, és l'intermedi de La Torre de l'Oro, de Jerónimo Jiménez. És una obra clàssica, bona, que jo crec que t'encantarà. Dius que no la coneixes, jo crec que sí que la coneixeràs. Ja veràs, endavant.

0: Aquesta música, com a bon andalús que és Jerónimo Jiménez, li ha volgut donar un aire clàssic, que no té res a veure amb, la, amb el que després es veurà. La... Saps com vull dir?
1: Però és o sigui... molt orquestal, molt,
0: sí,
1: molt,
0: bueno,
1: maco.
0: Perquè, perquè ell com a músic de formació li agradava molt la música clàssica i aleshores en les seves obres sempre introduïa una peça o altra.
1: Perquè a més de donar la sensació de que omple de música.
0: Exacte, exacte.
1: És la, la sensació clar, és preciosa, és molt maca.
0: És això, sí, sí, sí.
1: Doncs m'ha agradat molt. La veritat que sí, ho coneixia poc, però m'ha agradat molt.
0: I si l'escoltes un preu tres de vegades t'entrarà, ja ho veuràs.
1: Segur,
0: ja
1: segur.
0: Ja veuràs.
1: I ara tenim ja, arribem al final del programa, farem l'última, i l'última és ni més ni menys que del mestre Ruperto Chapí, qui no coneix aquest senyor, evidentment, és el senyor guai de totes les sarsueles, i en posarem un preludi de música clàssica. Ja ho veureu com sí que us agrada molt.

0: amb aquesta peça, el músic, és el que dèiem abans amb l'altre, el ser gent de formació, aleshores volen donar un toc de, no diré de qualitat, sinó de música clàssica, com diu el nom de la sarsuela, que té a veure i no té a veure, vull dir, més aviat no té a veure. És música més, com te diria jo, més seriosa, i aquí es va voler lluir amb aquest preludi, que és molt maco. I dintre de la pròpia sarsuela també hi ha dos temes que són molt interessants, molt interessants.
1: Home, potser el tema seria que la gent que ens escolta i que es quedin amb algun dubte, que busquin aquest tipus de música, que l'escoltin sencera, perquè realment... Potser a mi una de les coses que més m'agrada de la sarsuela és de que, com que és una cosa, des del meu punt de vista, dirigint molt a la gent del poble, tant, la gent del carrer,
0: total,
1: és la música popular.
0: Popular, clar.
1: D'alguna manera sempre retraten molt el lloc on se suposa que representa la sarsuela.
0: I és el dia a dia dels pobles.
1: Clar, llavors surten tant els deixos populars, com els ritmes populars.
0: Com els personatges.
1: Com els personatges. I a mi una de les coses, per mi és el millor que té la sarsuela, que arriba perquè realment et poses a dins de l'actuació que està.
0: A vegades amb la meva dona en parlàvem d'això, en parlem, que la seva àvia sempre cantava. És que la gent abans cantava.
1: Perquè
0: i cantava,
1: no hi havia ràdio
0: i cantava sarsuela. No, però era per, no sé, perquè mira que les havien passat canutes i no tenien gaires coses de... que les il·lusionés, però...
1: És veritat que la gent cantava.
0: Però vull dir que, escolta, la gent cantava molt.
1: La gent
0: jo encara me'n recordo dels famosos cancioneros. Te'n recordes?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: El compraves al quiosc i cantaves la cançó de moda.
1: I tant.
0: Home,
1: que sí.
0: Això era...
1: No, però inclús la gent tenia el costum de, mentre feia les feines de casa, jo recordo les senyores cantaven, i anaven fregant el terra, que devien estar ja pobres amb els genolls desfets,
0: sí.
1: I continuaven cantant.
0: I cantant.
1: O rentant la roba i cantant.
0: I cantant.
1: Sí, a veure, la gent que li agradava la música realment ho feien, que cantaven molt, i suposo que també era una manera d'omplir, no?,
0: el temps, clar.
1: I de, no sé... De
0: bueno, Mercè, és l'últim programa de la temporada, però m'agradaria que ens fessis una valoració de la temporada. Què t'ha semblat?
1: Home, a mi m'ha agradat molt, la veritat que sí. Sí.
0: Hem fet el que hem pogut.
1: I tant.
0: A vegades ens ho hem passat molt bé, a vegades no ens ho hem passat tan bé, però vull dir, sempre hem fet, hem posat tota la intenció perquè la gent s'ho passés bé, oi?
1: La veritat és que ha sigut un any molt intens, com sempre, que jo crec que hem disfrutat nosaltres tot el que hem pogut amb la música i crec que hem intentat transmetre a tota la gent que ens escolta l'interès per la música.
0: Que és l'important.
1: La música és vida.
0: I tant.
1: La música omple l'esperit, la música t'acompanya.
0: I tant.
1: I val la pena que tots ho tinguem clar, perquè de coses dolentes ja en passen moltes, però de coses bones com la música...
0: Ja ho pots dir.
1: Hem d'aprofitar-la tant com puguem, perquè ens eixampla l'esperit.
0: Pau, ara fins passat la Festa Major?
2: Sí, per la Festa Major tornem a començar la nova temporada.
0: Llavors ja, ja quedarem d'acord.
2: Espero que per anar... si tot va bé, tingueu ja el tècnic titular del programa.
1: Esperem que en Jordi estigui en condicions.
0: Aviam si el Jordi ja està refet del tot.
2: A mitja recuperació i ja pot començar. Però bueno, si no, aquí estaré jo.
1: Molt bé. Doncs vinga, que tothom passi l'estiu tan bé com pugui.
2: Bones vacances, bon estiu.
1: Igualment. I de veritat, continueu escoltant molta música, perquè com us dic sempre, la música és vida.
0: Bones vacances per tothom i fins passat la Festa Major. Aquí estarem.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Et

0: Aquest és el programa número 215 d'onzè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 16 de juny de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 19è programa d'aquesta 12a temporada. 19è i darrer programa d'aquesta temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava, què passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Segons el costumari català, el 16 de juny, dia de Sant Quirze i Santa Julita, era una jornada molt arrelada en diverses poblacions catalanes. Amades recull que Sant Quirze era tingut com a protector dels infants i dels pobres i que en molts llocs se li adreçaven pregàries perquè preservés les criatures de malalties i desgràcies. El folclorista també destaca una faceta més curiosa i popular del sant. Era considerat l'advocat de la mandra i patrulla dels ganduls. Explica que algunes persones que vivien sense gaire afició a la feina li dedicaven oracions perquè els mantingués de la bona mandra, fet que mostrava el to humorístic i satíric en què el poble interpretava determinades devocions. Pel que fa a les celebracions, eren freqüents els aplecs, processons, cants de goig i oficis solemnes en ermites i parròquies dedicades als dos sants. Després dels actes religiosos, sovint hi havia àpats populars, repartiment de coca o trobades festives que reunien la comunitat. Com cada dimarts ens trobem aquí en Pau Ibars, els Pius i Busques. Darrer programa, Pau, què tal?
1: Bona nit. Sí, ja agafem vacances.
0: Sí, sí, amb la caloreta a sobre ja.
1: Sí, sí, i tant.
0: Ja estem a l'estiu, pràcticament. Diumenge, teòricament, ja
1: de cap.
0: Fem,
1: vull dir que
0: de
1: cap, ja, cap
0: de cap,
1: dins.
0: De cap, de cap. Anna, què tal?
2: Hola, molt bona nit.
0: Com va tot?
2: Doncs, bueno, mira, esperant ja que vingui una mica de fred.
0: Que ens donin vacances ja.
2: Sí, que sí, vacances.
0: Falta 4 o 5 mesos, eh?
2: Bueno, però el meu cap treballa ja.
0: Val.
2: Ja ho està preparant.
0: Està preparant, ja. Val. I, com sempre, tindrem la secció del Pau i de la Gemma allà dintre del programa, igual, doncs, com sempre, els hi agraïm aquesta part del programa. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
3: Hola a tothom, en el programa d'avui parlarem sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, parlarem de fets que han succeït o que han passat un 16 de juny. Per tant, comencem en un 16 de juny de 1900 a Barcelona, on van començar les obres del funicular del Tibidabo, el primer funicular construït a Espanya, i la seva creació responia a la voluntat d'urbanitzar i convertir la muntanya del Tibidabo en una gran zona d'oci i d'estiueig per la burgesia barcelonina. A finals del segle XIX, la ciutat estava experimentant un fort creixement i la burgesia buscava nous espais per escapar de la calor i del ritme de la ciutat. La muntanya del Tibidabo, amb les seves vistes privilegiades sobre Barcelona i el mar, era vista com un lloc ideal per construir-hi jardins, hotels, restaurants i zones d'entreteniment. El gran impulsor d'aquesta transformació va ser Salvador Andreu, un empresari farmacèutic conegut per les pastilles del doctor Andreu. Inspirat per les ciutats europees, Andreu imaginava el Tibidabo com una mena de gran parc de lleure i descans. Però hi havia un problema. Arribar fins al cim era llarg i complicat. Per solucionar-ho, es va projectar el funicular, una tecnologia moderna que permetia superar els forts pendents de la muntanya de manera còmoda i segura. Les obres van començar el 1900 i el servei es va inaugurar només un any després, el 1901. L'arribada del funicular va impulsar el desenvolupament de tota la zona. Amb els anys, s'hi van instal·lar el parc d'atraccions del Tibidabo, un dels més antics del món, encara en funcionament, hotels, restaurants, miradors i, més endavant, el majestuós temple expiatori del Sagrat Cor, que es convertiria en un dels símbols de la muntanya. Com és que es va instal·lar tot això? Doncs bé, el parc d'atraccions, inaugurat el 1905, va néixer aprofitant l'enorme èxit de les atraccions mecàniques que començaven a popularitzar-se tant a Europa com als Estats Units, i volia oferir als ciutadans una experiència d'oci, moderna i familiar. Paral·lelament a això, hi havia una altra preocupació. Alguns sectors de l'Església Catòlica veien amb recel que el cim del Tibidabo es convertís exclusivament en un espai de diversió. A més, circulaven rumors que una comunitat protestant volia construir-hi un temple o fins i tot un casino. Com a resposta, es va decidir dedicar el punt més alt de la muntanya a un gran temple catòlic. El Tibidabo es va transformar així en una destinació d'excursions familiars i d'oci per a les diverses generacions de barcelonins, que durant dècades pujar-hi era gairebé una tradició i el funicular amb basival porta d'entrada. La muntanya acabaria de configurar-se tal com la coneixem avui en dia amb la construcció de l'Observatori Fabra a començaments del segle XX i dècades més endavant amb l'aixecament de la Torre de Collserola, que acabaria definint l'horitzó característic de la Serra de Collserola. També, el 16 de juny de 1963, la cosmonauta soviètica Valentina Tereshkova va fer història en convertir-se en la primera dona que viatjava a l'exterior a bord de la nau Vostok 6. La seva selecció va formar part del programa espacial de la Unió Soviètica en plena cursa espacial amb els Estats Units. En aquell context de competència tecnològica i política, els soviètics buscaven una nova fita simbòlica després d'haver enviat el primer home a l'espai. La decisió d'enviar una dona també tenia un fort component propagandístic, que era demostrar que el sistema soviètic oferia oportunitats a homes i dones per igual. Tereshkova no era una científica de formació, sinó una treballadora tèxtil i paracaigudista aficionada. Va ser seleccionada per les seves habilitats físiques, resistència i experiència en salts de paracaigudes, un requisit important per als primers programes espacials. La missió Vostok 6 va durar a prop de 3 dies, durant els quals va donar 48 voltes a la Terra. Durant el vol va haver de suportar condicions molt dures, a espai reduït, aïllament total i errors tècnics en el sistema de la nau que van posar a prova la seva preparació. Tot i això, va completar la missió amb èxit i va demostrar que les dones també podien suportar les exigències dels vols espacials. El seu viatge va ser un moment històric per la ciència i per la societat. A partir d'aquell moment, Tereshkova es va convertir en un símbol mundial de progrés i obertura de nous espais per a les dones en camps com la ciència, la tecnologia i l'exploració. També un dia com avui, de l'any 1960, es va estrenar la pel·lícula Psicosis, dirigida pel cineasta Alfred Hitchcock. Aquesta va partir ràpidament en un punt d'inflexió en la història del cinema de terror i suspens. La pel·lícula explica, tothom ho sap, la història d'una dona que fuig després de cometre un robatori i s'atura en un motel apartat, on coneix el misteriós Norman Bates. A partir d'aquí, la trama deriva en una sèrie de fets inquietants que van sorprenent al públic per la seva intensitat i pels girs inesperats. Psicosis va trencar moltes normes del cinema clàssic, va eliminar protagonistes de manera inesperada, va utilitzar una música molt característica, especialment la de l'escena de la dutxa, i va introduir un estil narratiu molt més psicològic i inquietant del que era habitual fins aleshores. Però això no és tot, perquè també un 16 de juny de 1978 s'estrenava la pel·lícula i el musical Gris, que ràpidament es van convertir en un fenomen mundial del cinema i la cultura pop. La història, que també és molt coneguda, es centra en l'amor d'estiu entre la Sadni i el Dani, dos joves amb personalitats i entorns socials molt diferents, i com es retroben a l'institut. A través de la música, del ball i de situacions quotidianes d'adolescència, la pel·lícula mostra temes com el primer amor, la identitat i la pressió del grup. I el gran èxit de Gris també es deu en part a la seva banda sonora amb cançons que van esdevenir icòniques com You Are the One That I Want o Summer Nights. I aquestes peces van fer convertir la pel·lícula en un musical molt popular tant al cinema com després en discos i espectacles. I per acabar, també un dia com avui del 2015, als Estats Units, Donald Trump va anunciar oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials del 2016. Ho va fer amb un discurs molt mediàtic que va captar ràpidament l'atenció dels mitjans de comunicació d'arreu del món I en aquell moment, Trump ja era una figura coneguda com a empresari i estrella televisiva, però encara no havia tingut, o no havia tingut cap paper important en la política. El seu anunci es va produir des de la Torre Trump a Nova York i va marcar l'inici del seu pas del món dels negocis i l'espectacle a la política institucional. Durant el seu discurs va presentar missatges molt directes sobre immigració, economia i política exterior, amb un estil diferent del que era habitual en la política nord-americana tradicional. Això va generar molta polèmica, però també va aconseguir connectar molt fàcilment amb una gran part de l'electorat.
0: Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema My Sweet Lord, tema que tal dia com avui, però de 2009, es va publicar dins de l'àlbum Let It Roll, Songs by George Harrison, de George Harrison, evidentment.

0: tonight. We celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui tenim un dia amb infinitat de celebracions: el Dia Mundial de les Tortugues Marines, el Dia Internacional del Nen Africà, el Dia Internacional de les Remeses Familiars, que encara no sé ben bé què és això, el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble a Lluita de Sud-àfrica, el Dia Mundial de la Tapa, el Dia Internacional de la Biotecnologia i la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui, de veritat, és una passada el que hi ha. Però per la seva originalitat parlarem del Dia Mundial de la Tapa, que és una cosa que ens va molt bé a l'hora de fer coses.
2: Ara que et ve a buscar tortugues.
1: A mi tortugues. Vaja, hombre. Sí que són escandaloses. Això. Doncs avui es celebra aquest Dia Internacional Mundial de la Tapa, una de les tradicions més populars a Espanya, país on s'estima que el 60% dels establiments ofereixen una tapa gratuïta com a acompanyament de la beguda. No és gaire bé per aquí, això. Bueno, almenys, si n'hi ha, no és gaire generosa, que d'altres llocs ho és bastant més. La iniciativa del Dia Mundial de la Tapa prové de l'associació Saborea Espanya, que cada any anima els hostalers a participar en aquest esdeveniment, precisament per difondre la cultura de la tapa, ja sigui amb degustacions, concursos, presentació d'una tapa especial o el que sigui.
3: La tapa és un aperitiu que se serveix a molts bars espanyols com a acompanyament de la beguda. És una senyal d'identitat de la gastronomia espanyola que cada any atrau a milions de turistes. Referència de la cuina en miniatura, és objecte d'atenció per part dels grans xefs i cuiners de tot el món. És una icona gastronòmica que varia molt depenent de cada regió, però té elements en comú, com la forma de consumir-la en grup, com acompanyament de la beguda. Normalment se sol consumir dret, compartint amb amics, cosa que s'incentiva els valors positius de la convivència i la diversió. Tant és així que el Ministeri de Cultura d'Espanya ha iniciat el tràmit perquè les tapes siguin declarades com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial, un títol del qual ja gaudeix la transhumància, el Carnaval o la Setmana Santa. La llegenda explica que el rei Alfons X, el

0: de ser molt més cara.
1: Ara, com que no hi ha tapa, hi ha llocs, doncs hem de posar un tovalló perquè no hi hagi uns bitxos.
0: Endavant amb la següent secció. Qui va néixer un dia com avui? I com és habitual, aquesta secció una miqueta de música. Endavant.

0: Tupac Amaru Shakur, conegut artísticament com a Tupac Dospac. És una de les figures més influents de la història del hip-hop. Va néixer a Brooklyn, Nova York, el 16 de juny de 1971 i creix en una família vinculada al moviment dels Black Panthers. A més de raper, va ser actor, poeta i activista social. Les seves lletres combinaven denúncia social, experiències personals, violència urbana, esperança i reflexions sobre la desigualtat racial. La seva carrera va ser molt intensa, però curta. Entre 1991 i 1996 va publicar algun dels àlbums anunciat al 1796.
1: El seu nom, Tupac Amaru, prové d'un líder indígena peruà que es va revoltar contra el domini espanyol. La seva mare li va posar aquest nom perquè volia que creixés amb l'esperit d'un lluitador.

0: d'animació i teatre a l'Escola d'Arts de Baltimore i era un gran actor. Una cançó que va escriure va estar inspirada per l'accident d'un amic que va rebre un tret mentre manipulava una arma. Abans de triomfar en solitari, va començar a ballar el grup de Digital Underground. També va actuar a Lluís i Poetic Justice, al costat...
1: Si vols conèixer Tupac, aquestes són algunes de les seves cançons més representatives. Dear Mama, homenatge emotiu a la seva mare. California Love, que acabem d'escoltar, probablement el seu èxit més popular. Change, que els escoltarem en acabar. Reflexió sobre racisme i desviar. Hit Up, missatge de respecte i esperança, especialment dedicat a les dones. Brenda's Good a Baby, denúncia social sobre la pobresa i l'embaràs adolescent. Hit Em Up, una de les cançons de confrontació més famoses de la història del rap. I Ambition as a Riot, himne de l'etapa més agressiva i carrera. Malgrat la seva vida breu, Tupac continua sent una referència cultural perquè va saber combinar la duresa del rap amb gran sensibilitat poètica. Molts aficionats el consideren no només un gran raper, sinó també una de les veus més influents de la cultura afroamericana contemporània.

0: Ara, després d'aquest autor de Hip Hops, que va ser un escriptor, poeta i erudit italià considerat una de les grans figures del primer Renaixement, juntament amb Dante Alighieri i Francesco Petrarca. Va néixer a la Toscana i, tot i que el seu pare volia que es dediqués al comerç, es va sentir atret per la literatura des de ben jove. Amb la seva obra va contribuir decisivament a donar prestigi literari a la llengua italiana. El seu pare el va enviar a estudiar negocis i dret a Nàpols, però Boccaccio preferia freqüentar poetes, estudiosos i la vida cultural de la cort. Va viure de prop la Pesta Negra de 148, una experiència que el va marcar profundament i que es convertiria en el punt de partida de la seva obra més famosa. Va mantenir una estreta amistat amb Petrarca, en qui compartia l'interès pels autors clàssics i l'urbanisme naixent.
1: Les seves principals obres són de 48 al 1353. Es va ser la seva obra maestra. Filocolo, Filostrato, Elegia di Madonna Fiammetta, considerada una precursora de novel·la psicològica, i la última va ser De Claris Mulieribus, dedicada a les dones il·lustres de la història. Cameró és una col·lecció de 100 versions explicades per 7 dones i 3 homes. Furguen el de la pesta de Florència i es refugien al camp. Durant 10 dies relaten històries d'amor, enginy, fortuna, humor i tragèdia. L'obra és considerada una de les fites fundacionals de la narrativa europea moderna. A l'inici del Decameró, parlant de la pesta, Boccaccio va escriure: «És cosa humana tenir compassió dels afligits». Aquesta frase resumeix bé el seu humanisme, l'interès per les persones reals, les seves emocions, febleses i esperances. Tot el Decameró està travessat per aquesta mirada profundament humana sobre la vida. Un dels passatges més coneguts de l'inici del Decameró descriu els efectes de la pesta de 1348 a Florència. Dic, doncs, que els anys de la fructífera encarnació del Fill de Déu arribaren al nostre de 1348, quan a la magnífica ciutat de Florència, la més vella d'Itàlia, arribà la mortífera pestilència. No solament privada de la vida als malalts, sinó que el simple fet de tractar-los o acostar-s'hi semblava transmetre el mal als sants. Els ciutadans evitaven trobar-se, els parents es visitaven rarament i fins i tot germans i germanes, pares i fills, sovint es veien obligats a viure separats per la por del contagi.
0: Aquest fragment és significatiu perquè mostra el gran realisme de Giovanni Boccaccio. La pesta no és només el taló de fons del llibre, és el motiu que porta els 10 joves protagonistes a refugiar-se fora de la ciutat i a explicar-se històries durant 10 dies. D'aquesta manera, el Decameró contraposa la mort i la por amb la narració, l'enginy, l'amor i el desig de viure. Boccaccio és considerat un dels pares de la prosa moderna. La seva influència es va estendre per tota Europa i va inspirar autors com Geoffrey Chaucer, creador dels contes de Canterbury. Doncs un cop conegut aquest italià, tornem a parlar de música i escoltem-ne un tema.

0: Emilio José, de nom real José Emilio López Delgado, és un cantautor i compositor espanyol nascut a Fernán Núñez, Córdoba, el 16 de juny de 1950. Quan era adolescent es va traslladar amb la seva família a Barcelona, on va començar a cantar en ambients universitaris i culturals. Les seves primeres composicions estaven inspirades en el món rural i en les arrels andaluses, fet que el va convertir en una de les veus destacades de la denominada Nova Cançó Andalusa. El seu gran salt a la fama va arribar al 1973, quan va guanyar el Festival de Benidorm amb la cançó Soledat, que hem escoltat ara mateix, una peça que es convertiria en el seu himne personal i un dels grans èxits de la cançó melòdica espanyola.
1: Al llarg de la seva carrera ha publicat nombrosos discos de balada romàntica, cançó d'autor i música inspirada en la poesia. També ha posat música en versos de poetes com León Felipe, Antonio Machado i Rafael Alberti. La cançó Soledat va tenir tanta repercussió que va ser enregistrada en diversos idiomes. La versió del cantant grega Nana Mouskouri va vendre més de 2 milions de còpies a Europa. A principis dels anys 90 va impulsar el projecte Poetas Andaluces, on convertia poemes en cançons. Explicava que volia homenatjar els poetes en vida i no només després de la seva mort. Una de les anècdotes que recorda és la emoció del poeta Luis Rosales quan escoltava la seva adaptació de Nana. En una entrevista recent, quan li van proposar posar el seu nom a un carrer al seu poble, va bromejar dient que preferia que li regalessin un pis.
0: Aquestes són algunes de les cançons més conegudes. Soledad, el seu gran èxit, Nuestra playa y Mientras tanto amándote, Me equivoqué, Decir amor, Victoria, Por un adiós, ni contigo ni sin ti, que n'escoltarem un fragment en acabar de parlar d'aquest cantant, Volver a Marrakech, Ser en la vida Romero, Puerto Pescador o Marinero Cantor. Emilio José és recordat com una de les grans veus de la cançó melòdica espanyola dels anys 70 i 80. La seva música combina romanticisme, influències andaluses i sensibilitat poètica. Encara avui continua sent especialment identificat amb Soledat, la cançó que el públic li demana amb més freqüència a les seves actuacions.

0: Doncs anem ara a parlar d'un poeta de casa nostra. Ramon Becky Taberner va néixer a Barcelona tal dia com avui del 1918 i és considerat una de les veus destacades de la poesia catalana de postguerra. A més de poeta, fou periodista i col·laborador habitual de nombroses publicacions culturals i diaris. Va desenvolupar una obra marcada per l'experimentació formal, el simbolisme i una gran exigència literària. Va començar a publicar molt jove, amb només 17 anys, ja donava a conèixer els seus primers poemes i el 1938 aparegué el seu primer llibre, Nobiluni. El reconeixement definitiu li arribà quan va guanyar el prestigiós Premi Carles Riba l'any 1960.
1: Va publicar els seus primers versos durant l'adolescència, fent poc habitual en aquella època. També va formar part d'aquest nucli de poetes i intel·lectuals que mantenien viva la literatura catalana en els anys difícils per a la cultura del país. Fou traductor d'autors tan importants com Mallarmé, Pound, Villon, Shelleyk i Rilke, demostrant una gran obertura a les avantguardes europees. Tanmateix va col·laborar en revistes i diaris com Mirador, Meridià, El Teleexpress i Mundo Diario, combinant la creació literària amb la divulgació cultural. Les seves principals obres són En poesia, el Nobilium del 38, La ciutat submergida del 47, Cants terrenals, del 62, Premi Carles Ribes, Joc de sirenes, del 62, Quartet de sang, també del 62, Quatre coses, del 84, i Primera notícia i obra poètica, del 93. En teatre, després de cantar El gall, del 1948, i unes memòries, Quatre coses, en el meu temps, del 84. Ramon Beck i Taberner ocupa un lloc destacat dins la poesia catalana, contemporània per la seva capacitat de combinar avantguarda i tradició. La seva obra transita des de l'experimentació formal de cants terrenals fins al simbolisme refinat de Joc de sirenes, convertint-lo en una figura singular de les lletres catalanes del segle XX.
0: I ja per finalitzar aquesta última secció d'aquest últim programa d'aquest any, tornem a la música amb un personatge anglès. Endavant, Pau.

0: John Newman, que va néixer el 16 de juny de 1990 a Seattle, al comtat de New Jersey, a Anglaterra. És un cantant, compositor i músic britànic conegut per la seva veu potent i inconfusible, influïda pel soul, el rhythm and blues i la música pop. Va començar a interessar-se per la música des de ben jove i es va traslladar a Londres per desenvolupar la seva carrera. El seu gran salt a la fama va arribar el 2012 quan va posar la veu al tema Feel the Love del grup Rudimental, que va assolir el número 1 al Regne Unit. Poc després va consolidar el seu èxit amb la seva carrera en solitari. La seva cançó més famosa, Love Me Again, que acabem d'escoltar, va néixer d'una experiència sentimental complicada. Newman va explicar que la lletra estava inspirada en una relació que havia acabat malament i la cançó es va convertir en un èxit internacional. L'any 2012 li van diagnosticar un tumor cerebral benigne. Després d'un tractament reeixit, va continuar la seva carrera musical. Anys més tard, els metges van detectar-li una nova lesió que també va poder superar satisfactòriament.
1: El seu característic pentinat i la seva estètica estan inspirats en artistes de soul dels anys 60, especialment figures com el Otis Redding o el James Brown. Els seus principals temes amb Rudimental són Feel the Love o Not Giving In. En solitari són Love Me Again, Shedding, Losing Sleeps, Come and Greet, Olé o Blame, amb Calvin Harris, que escoltarem ara a l'acabar aquesta, amb aquesta música. El John Newman destaca per una combinació molt personal de soul, pop, dance i música electrònica. La seva veu, aspra i emotiva, recorda la dels grans cantants del soul clàssics, mentre que les seves produccions incorporen sons moderns i ritmes de música electrònica. Tot i haver aconseguit èxits mundials i centenars de milions de reproduccions, en Newman ha explicat en diverses entrevistes que el que més valora és poder escriure cançons amb significat personal i mantenir una connexió emocional amb el públic, més enllà de les llistes d'èxits.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Bé, bona tarda, nit, perquè encara tenim llum. Ara que fa tanta calor, que estem tots molt, molt asfixiats i agobiats, he pensat que per despedir i per acomiadar el programa d'aquesta temporada, potser ens vindria bé un bany, oi que sí? I per això se m'ha acudit que podríem parlar una miqueta del biquini. Us heu preguntat mai qui va inventar el biquini? Bé, va ser Louis Réard, un enginyer que se li va acudir fer aquesta prenda de bany per dones i que en el moment que la va fer, que eren els anys 40, això pues, va ser evidentment una gran revolució. Ell ho volia presentar a l'hotel Meliton i es va trobar amb l'inconvenient de que no trobava cap model professional que el volgués presentar. És a dir, llavors va recórrer a la Micheline Bernardini, que era una stripper francesa que havia nascut en l'any 1927. Ella per llavors tenia 20 anys i va ser la que va fer de model en el casino de París i el desfile va ser previst per al dia 5 d'abril del 1946. Ella va dir que aquest desfile seria una bomba més potent que la que 5 dies abans havia explosionat a la Toulon de Bikini i és per això que la prenda va agafar aquest nom. Ella es va fer molt famosa i evidentment la prenda de bany també. Fixeu-vos que el 1951 van haver-hi concursants del primer certament de bellesa de Miss Món que van fer servir el biquini. També recordem a l'actriu Brigitte Bardot, que va cridar molt l'atenció quan va ser fotografiada amb un biquini a la platja durant el Festival de Cannes en l'any 1953. I també podem parlar d'altres actrius com Rita Hayworth o Ava Gardner, que també van acaparar l'atenció quan se les va veure fent servir biquinis per aquells anys 50. Evidentment van cridar l'atenció a aquestes senyores tan estupendes amb un bon biquini. I tots recordem a la Úrsula Andrés, quan va sortir de l'aigua en aquella pel·lícula de James Bond, Doctor No, que va ser estrenada l'any 1962 i ella duia un biquini que s'ha convertit en un símbol sexual internacional i ha estat descrit com un look definitiu de la dècada dels 60. El biquini va anar guanyant popularitat i si escoltem a la història de Olivier Gillard, que és una historiadora de la moda francesa, ens parla de que el biquini va tenir molt a veure en l'emancipació de la dona. Podem dir que el traje de bany s'ha relacionat directament amb l'emancipació de la dona i segurament té molta raó. Però com us quedeu si us dic que des de l'antiguitat ja trobem gravats i mosaics i moltes obres on apareixen dones amb aquestes dues peces de roba com si fossin un biquini. Per exemple, tenim urnes i pintures gregues que daten del 400 abans de Crist, que ja ens mostren a dones fent servir prendes de dues peces per activitats atlètiques. Les dones actives a l'antiga Grècia feien servir una banda al pit que es deia mastodeton o apodesmos, la qual es va continuar fent servir com a prenda interior fins a l'alta edat mitjana. Fixeu-vos que fins i tot n'hi ha obres d'art i mosaics que ens mostren del baix imperi romà a dones amb aquestes prendes de vestir. N'hi ha un mosaic que n'hi ha 10 dones conegut com les noies en biquini, que s'estan exercitant en una roba que podria passar perfectament per al que avui dia coneixem com un biquini. I és ara el mosaic més replicat amb els 37 milions de petites esteletes de colors que porta. Dintre de les obres de la coronació del guanyador fetes amb mosaics i en el terra de la càmera de les 10 joves a la sala delle Dieci Ragazze en italià, aquestes noies en biquini són representades fent aixecament de peces, llançament de disc o corrent. És una cosa que ens crida molt l'atenció per l'època. Estem parlant de l'antiga època de l'imperi romà. En altres ocasions han estat descrites com ballarines en comptes d'atletes, però bé, si porten peces no enganyem a ningú. I com això, doncs hi ha moltes, moltes dones que han portat aquesta roba i que han popularitzat aquesta prenda, tot i ser d'aquests temps tan antics. I segurament va ser en elles en què aquest enginyer es va inspirar al segle XX per crear aquesta prenda que avui dia és tan popular i que totes les dones en tenim, no un, sinó uns quants, per comoditat i potser sí, per honor a aquelles dones que es van atrevir a trencar motllos en un moment una mica complicat. Moltes gràcies per la vostra atenció i que passeu un gran i meravellós estiu.
0: Bé, i fins aquí el programa d'avui. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat, com sempre, agradable i relaxada, i amb aquesta intenció fem el programa a tot l'equip. Gràcies per ser-hi. Aquest és el darrer programa d'aquesta 12a temporada. 19 programes que han omplert de músics i escriptors. Una hora cada 15 dies a l'antena d'Ona Corinyanca. Bona nit i moltes gràcies per ser-hi a l'Anna. Bona nit, Anna, i bones festes.
2: Bona nit
0: festes.
2: I que tingueu bones festes i bon estiu.
0: Pau, igualment. Que
3: bon estiu, que vagi
0: bon
3: molt
0: estiu
3: bé.
0: A tots. Al Pau Garcia i a la Gemma també els hi fem extensiu, i una abraçada molt forta també a la Marina Carbonell, que esperem que estigui bé, i a veure si la temporada que ve la podem tenir nosaltres. Passeu un perfecte estiu, gaudiu i sobretot sigueu molt, molt, molt feliços. Això no deixeu que us ho prengui ningú. Esperem retrobar-nos la propera temporada.

0: Ens sembla impossible, però ja han passat 12 programes des de la primera editorial on us vam explicar el dard enverinat que ens va llançar la nostra directora. Un verí que el que pretenia era intentar que, amb la nostra inexperiència radiofònica, us féssim gaudir d'un espai a les nostres zones amb sabor a casa i a cuina de proximitat. Tanquem la primera temporada del Parada i Fonda i ho fem com a les sobretaules d'estiu a Sant Feliu, sense pressa, amb molta conversa i aquell punt de nostàlgia que només donen les coses ben fetes. Amb el Parada i Fonda hem demostrat que la ràdio local es pot parlar de cuina de quilòmetre zero. Cada 15 dies hem volgut parar la taula perquè veïns, comerços, entitats i sabors de Sant Feliu i dels voltants s'accedeguessin a parlar. Ha estat altaveu d'històries petites que són enormes. El restaurant que fa 30 anys, la recepta de l'àvia que no és a cap llibre, el productor que matina per podar el producte fresc al mercat. En el Parada i Fonda creiem que en temps d'algorismes i continguts deslocalitzats, apostar per les veus i els productes és gairebé un acte de resistència cultural. La nostra valoració d'aquesta primera temporada és bona, amb punts a millorar, però molt contents de la nostra recepta principal, proximitat, humor i gastronomia, com a excusa per...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
3: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
5: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
2: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
5: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
5: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
2: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
5: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
2: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
7: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
2: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bé, bon dia.
9: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
9: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
2: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
5: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
10: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
5: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
2: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
12: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
13: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi
11: a
13: això.
11: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
14: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
15: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
16: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
15: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
17: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
18: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
17: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària General de Metges de Catalunya.
20: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
19: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
21: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran
6: de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
19: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
3: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
21: Enguany, els concerts d'aquest Festival de Música Electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
22: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
21: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
5: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
23: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
5: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
2: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
24: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
25: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
24: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
1: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
2: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
1: Els fets van passar ahir al vespre, el sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
2: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres

0: artistes de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà el Racó de Pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls, Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
2: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del Circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
3: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
2: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
4: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
5: Un dia especial, perquè la primera vegada hacer 3 gols en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz, feliz más que nada por resultados, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
4: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
6: He crecido bastante, el día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
4: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar 2 vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
7: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los 2 primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
4: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Sparun i Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien 2 temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 2024. Dana.
5: Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
2: Marta Sabater.
6: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 16 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Tour de França impulsa les reserves turístiques de manera desigual al nostre territori. Més de 200 alumnes de 5è de primària de Caldes competeixen en la 10a edició del Gran Dictat. Unió de Pagesos preveu una collita irregular de cereal al Moianès i la Catalunya Central.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que els establiments turístics i d'allotjament del nostre entorn encaren el tram central d'Aranya amb un calendari farcit de grans esdeveniments. La proximitat del pas del Tour de França el proper 6 de juliol ha obert el debat sobre fins a quin punt aquesta cita esportiva està traduint-se en un augment directe de les reserves al nostre territori, una afectació que a hores d'ara varia segons la tipologia de negoci. A l'hotel Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, el seu director general, Joan Anglí, assenyala que, tot i no allotjar directament cap equip de la competició, el ple absolut que registren els hotels de Granollers i el Vallès Oriental més proper està generant un efecte de taca d'oli cap als municipis veïns i això es tradueix en un increment en les reserves habituals en aquestes dates. Escoltem Joan Anglí.
2: En quant a la previsió pel Tour, la veritat és que nosaltres aquí, jo crec que per la distància Granollers, doncs d'equips no en tenim cap d'allotjat. Sí que són uns dies que tenim una miqueta més de reserves, però estem parlant d'un 10% més o un 15% més, diguéssim, del que seria habitual en una data com aquella nit del diumenge dilluns. I suposo que passarà una miqueta el mateix que comentava amb la visita al Papa, o sigui, el fet de que els hotels de Granollers i part del Vallès Oriental més proper a Granollers doncs estiguin plens, doncs també farà que hi hagi una mica doncs, aquest concepte de taca d'oli, no? Que fa que ens acabi afectant en positiu aquest tipus d'esdeveniments.
0: Una situació ben diferent és la que es viu al sector del càmping o de les fondes. Des del càmping al Pasqualet, també a la Vila Termal, la seva responsable de màrqueting, Marta Gómez, apunta que l'última setmana de juny i juliol acostumen a fregar el 90% d'ocupació en bungalops. Segons Gómez, el Tour pot funcionar com un bon reclam per acabar d'omplir parcel·les, tot i que lamenta la manca de difusió que ha tingut l'esdeveniment de cara als clients de fora la comarca.
3: Doncs la veritat és que no, perquè per aquelles dates nosaltres sovint ja estem bastant plens. Nosaltres a partir del que és l'última setmana de juny sovint tenim l'ocupació pràcticament al 90%. Això sí que ho notem, no? que per l'Escaldarium la gent sí que ho sap, però de cara al Tour hi ha hagut poca difusió. Creiem que hi ha hagut poca difusió perquè hi ha molta gent que no ho sap. O la gent que ho sap és o del mateix poble o molt propera. Però gent que ve de fora, d'aquesta zona província de Barcelona, no ho sap.
0: Si ens desplacem fins a Sant Quirze Safaja, la distància geogràfica fa que l'impacte sigui pràcticament imperceptible. Joan Valldaura, responsable de la fonda de Sant Quirze Safaja, reconeix que, malgrat el ressò mediàtic del Tour, la dinàmica de treball a la fonda no s'ha vist alterada.
4: Bueno, jo ara mateix no puc dir que m'afecti gaire, No, ara mateix no m'he influït massa, que sí que se'n parla molt, sé que passarà per aquí, però no puc dir que tingui mai canviat la feina per culpa d'això, diguem-ho així.
0: On sí que hi ha una coincidència absoluta en tot el sector és en l'èxit rotund que ha deixat el passat cap de setmana. La simultaneïtat del Gran Premi de Fórmula 1 i la visita del Papa ha omplert els allotjaments. Al càmping al Pasqualet van haver de penjar el cartell de complet i fins i tot desviar nombroses peticions a altres establiments de la zona davant l'allau de turistes que buscaven allotjament a prop del circuit.
3: Sí, ens ha afectat sumament. De fet, hem tingut el càmping al 100%, hem tingut que dir que no amb moltes reserves, tant telefòniques com presencials, que es presentaven aquí i els havíem de dir que no teníem lloc. I havien de buscar càmpings propers i alguns càmpings sí que tenien lloc, però càmpings més llunyans del circuit. Llavors hi havia molta gent que es quedava sense allotjament.
0: Un ple absolut que també ha viscut de primera mà el Termes Victòria gràcies a les reserves anticipades de la Fórmula 1 i al desbordament de la planta hotelera de Barcelona a causa de la visita del Papa, que ha permès a molts clients buscar preus més raonables i alternatius al Vallès.
2: Són dies que hem tingut unes ocupacions molt altes, podríem dir del 100%, especialment els dies de Fórmula 1 ja feia moltes setmanes que teníem la reserva, diguéssim, que ja teníem aquesta alta ocupació, i la visita al Papa el que acaba provocant esdeveniments d'aquest tipus és que s'acaba, diguéssim, digue-li, col·lapsant Barcelona o estan a uns preus molt alts a Barcelona i mica en mica es va fent taca d'oli i acabes tinguent uns clients que no venen directament per la visita del Papa, però el fet de que hi hagi la visita del Papa i els preus que acaben tinguent Barcelona doncs fa que aquest client busqui alternatives més raonables a una mica més lluny de Barcelona. I això també ha fet que, diguéssim, aquests últims 10 dies les ocupacions hagin sigut entre el 90 i el 100%.
0: A l'altra cara de la moneda, però, hi trobem l'experiència de les petites estructures familiars, com la Fonda de Sant Quirze Safaja. Joan Valldaura explica que la visita del Pontífex no s'ha fet notar a la seva zona i alerta que un macroesdeveniment com la Fórmula 1 té un efecte paradoxal. Si bé els pot portar algun client puntual estranger, el col·lapse circulatori i la calor acaben espantant el seu client habitual de proximitat, de cap de setmana i de passeig.
4: Ens ha afectat, ens treu gent, diguem-ho així. Mm. Sí que ens pot portar gent a dormir, que són gent a l'estranger, sí. Però ens treu gent de passe de cap de setmana. Mm-hmm. Es nota molt perquè queda com, no sé, una mica... Ja coincideix amb les dates en què comença la calor i la gent també, per nosaltres, comença una mica la temporada una mica baixa, però el que ens afecta és això, que fa com que es col·lapsi i que pari una mica. Uh-huh. Que pari una miqueta la feina.
0: Vale, doncs...
4: En canvi, sí. Per contra, sí que alguna vegada ens ha portat gent a dormir, això sí. Uh-huh. Algun any.
0: Doncs jo ja ho tindria tot. Més enllà d'aquestes cites puntuals, les previsions pel conjunt de la campanya d'estiu conviden a l'optimisme del sector a la nostra zona. Més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts a la 10a edició del Gran Dictat. La sala Pilar Aznada de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
5: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany el que fem és un gran dictat focalitzant-lo en el vocabulari esportiu del bàsquet. I aleshores, doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
0: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
6: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet, i amb l'objectiu, no, de d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport, perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I que també ens ensenya, doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I, bueno, des de la regidoria de Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració de també la regidoria d'Esports i la d'Educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no, que els hi és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
0: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
7: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
8: Què heu preparat?
9: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
8: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
10: El passapalabra i el glosari.
8: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
11: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo.
8: Alguna més?
12: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta,
13: defensa en zona.
0: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd, en aconseguir escriure correctament l'expressió «pavelló de les cremades». La campanya del cereal es posa en marxa al conjunt de les comarques centrals amb una previsió molt irregular pel que fa a la producció, especialment al Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
13: L'avançament de la calor ha perjudicat algunes zones, mentre que d'altres podrien superar els 5.500 quilos per hectàrea. En parla el coordinador d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Joan Vidal.
14: L'any passat va ser una campanya excepcional, també perquè veníem de 3 anys de sequera i de males collites i aleshores és més fàcil fer una collita bona i la pluviometria va acompanyar molt. Aquest any es presenta una collita més estàndard o més promig i molt irregular, també condicionada molt per les moltes pluges que hi va haver a l'hivern. Llavors hi ha uns cereals o unes zones on va afavorir molt i en canvi hi ha unes altres zones on va perjudicar.
13: Una situació que afectarà més negativament aquelles zones on la campanya comenci més tard, tot plegat en un context en què els productors veuen com cada any els preus continuen a la baixa.
14: El tema de preus estem igual que l'any passat, o pitjor, bueno, diguéssim igual que l'any passat, perquè també és el mateix condicionant, o sigui, ve cereal d'Ucraïna, entra pel port de Tarragona a Dojo, sense massa controls i sense tenir en compte cap de les garanties de controls sanitaris i de traçabilitat que tenen els cereals produïts a la Unió Europea, i clar, això pressiona i aguanta els preus a la baixa.
13: I aquesta situació cal sumar-hi l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment al conjunt del país i sobretot a la Catalunya Central. Sense anar més lluny, tot i que el Moianès se n'han lliurat aquesta setmana, n'hem vist dos, un al Solsonès i un altre avui mateix a Sant Fruitós de Bages. En aquest sentit, el coordinador del sindicat assegura que ells són els primers interessats en que no se'n produeixi cap.
14: Aquí doncs, hi ha diversos factors. L'un és que hem de treballar a l'estiu, quanta més calor fa i quan més sec és. I fins i tot els dies que fa més fresca i hi ha més humitat, doncs no pots començar que no siguin les 10 del matí o quarts d'11. Per tant, el temps per fer la feina ja està acotat. I després, doncs, també el que ens interessa és fer-ho com més aviat millor. També traiem material combustible dels camps, per entendre'ns, traiem la collita, i també tot això que avancem, doncs també és en bé de la seguretat.
13: En qualsevol cas, des d'Unió de Pagesos recorden que les màquines recol·lectores cada vegada van més equipades amb extintors i fins i tot algunes amb dipòsits d'aigua.
0: Cada cop queda menys dies per l'arribada del Tour de França i cada vegada els municipis de la nostra zona fan activitats relacionades amb aquest gran esdeveniment. Aquest cap de setmana ha sigut el Tour de Caldes de Montbui, on el Museu Termàlia ha acollit l'exhibició oficial del trofeu de la competició ciclista. Més de 200 persones s'han apropat a l'equipament cultural per veure el guardó de prop i fotografiar-se amb ell. A més, l'activitat s'ha completat amb una carpa de marxandatge oficial a Can Rius. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, fa un balanç positiu de les dues activitats.
15: La valoració ha sigut que han passat unes 210 persones a veure el trofeu de prop, a fer-se fotos. Hi havia ciclistes que deixaven la bici a fora i entraven i es feien, no?, un recordatori. Ha sigut una valoració positiva. Després hi havia el Parc de Can Rius, aprofitant que hi havia un torneig escolar de futbol, doncs es va aprofitar per posar la carpa de marxandatge, on hi havia samarretes, gorres, xapes, bueno, i una sèrie de material, no, relacionat amb el tour.
0: Sant Feliu de Codines ha tancat aquest passat diumenge la recollida de propostes del Corremots, una iniciativa inspirada en el Correllengua que consisteix en una gimcama lingüística a través de la col·locació d'endevinalles als diferents comerços del municipi. L'objectiu de l'activitat és dinamitzar el comerç i alhora promoure l'ús del català de manera lúdica, recordant aquelles paraules que es van perdent. Els organitzadors han mostrat la seva satisfacció per l'alta participació d'enguany en aquesta tercera edició. Però, això sí, el proper divendres 19 de juny es farà l'acte de cloent de la Biblioteca Joan Petit d'Aguilar, on es desvetllaran les respostes correctes, s'entregaran els premis i també hi haurà una xerrada cultural. Manel Sánchez és un dels impulsors.
16: Divendres 19 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal donarem a conèixer els resultats. Donarem a conèixer si en aquest mot l'opció bona era la A, la B o la C. Donarem a conèixer qui ha estat el que ha tingut més encerts, que ara ha estat el guanyador, i felicitats pel guanyador. Però hi ha un premi per a tothom. El premi per a tothom és una conferència de Miguel Peiró, el nostre conveí, el nostre fellowenc d'adopció, que, com sabeu, és un gran lingüista, doctor en lingüística i especialista en filologia comparada.
0: L'acte és completament gratuït i obert a tothom i servirà per posar el punt i final a uns dies on les paraules i les endevinalles han estat les protagonistes als aparadors de Sant Feliu. I per acabar el programa d'avui us deixem amb l'episodi 13 del Pas a Pas, on descobrireu una ruta circular per Cabrera i el Pla de Llats.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per Cabrera i el Pla de Llats, amb unes vistes espectaculars d'Osona i la Garrotxa i de boscos amb colors tardorencs.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: Cabrera i el Pla de Llats. Distància:
1: 10 quilòmetres i 270 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 527 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 15 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 4 hores i 50 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 35 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per descobrir Cabrera i el Pla de Llats.
0: Ens preparem avui per una ruta a través d'alts cingles rocosos i de boscos preciosos tintats amb colors tardorencs. Des d'on arrenquem avui, Josep?
2: Iniciem l'excursió des d'un petit aparcament a tocar del petit nucli de Sant Julià de Cabrera. En un primer moment, seguim per la pista asfaltada. Passem a tocar de l'antic restaurant de Cal Vidrier.
0: Seguint per ella, ens trobem un cartell indicador que ens mena cap al Pla del Prat i Cabrera.
1: Des d'un primer moment ja hi tenim forta pujada i ens endinsem en un corriol estret que guanya metres de seguida.
0: El camí recorre principalment per zones de vegetació força humida i de terreny tou, però ens trobem amb algun tram rocallós que el superem sense gaire dificultat gràcies a alguna grapa i passamà que ens serveix d'ajuda.
1: Més endavant s'arriba al Pla del Prat, una fageda espectacular, amb un terra cobert de fulles roges que donen un aspecte màgic a aquest indret. A més, en un dia boirós. Així com també rodejats d'uns exemplars de faig, sants, drets i molt alts.
0: En aquesta part s'acaba el tram de caminada, ja que a partir d'aquí el camí és planer fins a arribar ràpidament a la Font de l'Osca, que hi han posat una aixeta per no desaprofitar l'aigua.
1: Ara el camí es va obrint de mica en mica. Ens apropem a l'Osca de Cabrera, un pas estret per superar un esglaó de roca.
0: Arribem al seu pas amb una timba considerable, però es passa sense dificultat ni risc gràcies a unes baranes clavades a la roca que fan el pas amb més seguretat.
1: Un cop sortits de l'Osca, remuntem uns pocs metres i ja ens trobem pràcticament al Pla de Cabrera, prop de la part més alta del cingle.
0: Tot seguit arribem a les restes del castell de Cabrera, del qual només en queda el que sembla la base d'una torre circular.
1: És el punt més alt, a tocar d'una bandera i una taula d'orientació. La pilona es troba uns metres més endavant, al cim de Cabrera, amb 1.311 metres, pertany al llistat de 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
0: Ara, haver de recular, i per un corriol, ja ens trobem en l'ampli Pla de Cabrera, on s'alça majestuós el santuari de la Mare de Déu de Cabrera i l'hostatgeria que li fa costat.
1: El santuari es va erigir en el lloc on hi havia hagut l'ermita del castell, derruïda per un terratrèmol el 1428. L'indret és un excel·lent mirador de la Garrotxa i d'Osona, així com del Pirineu Oriental i del Cadí Pedraforta.
0: De tornada i un cop al Coll de Bram, agafem la pista en direcció nord-est, travessem el Quintà de la Faixa i més endavant el Port de la Faixa.
1: Tornem a endinsar-nos dins la fageda i en sortir-ne arribem al Coll de Sant Julià, o Cal Vidrier, on tanquem aquesta volta d'avui.
0: I, per tant, final de la ruta. Trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

Obrint aquestes estrenes d'aquesta setmana, el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got the Look, precisament. You Got the Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona, anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre estaràs aquí.

ajudar.

0: peus de la mà.
1: Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes. Aquesta és la nova cançó de Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Buhos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No hi ha pla B.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Búhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Renaldo en Clara, formats...

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

0: tropical.
1: Es diu Envèrnia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, L'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Belle and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Lion.
2: There are days that seem dark and long, where the job is getting you down, so you shut your eyes and you think back.

0: Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó, It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana, estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.
1: Diuen que el cel no és tan bonic,

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya, la girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrenes. Es diu Júlia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Julia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet, és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero ha emès un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
4: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
3: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
2: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar, sobretot, les actuacions de vigilància. No deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22, l'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
2: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
3: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
2: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Lleonart apel·la al president de la Generalitat.
4: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'escala s'adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programarà 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
3: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
3: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
3: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
8: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
9: En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara, cap a les comarques de Ponent. També s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna tallada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit, estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidència, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia A2 i per obres. extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que baixa carregada, hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa, també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez.
3: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més de 1,3 milions d'euros.
2: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
13: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sonia Kerr.
14: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
14: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
2: Els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE s'han emplanat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
15: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
16: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
17: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
15: a
17: això.
15: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
19: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
18: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
3: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
20: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
3: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
3: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
2: Judit Vallès.
21: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
7: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquest aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
0: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
8: Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
22: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu, que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
8: Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
2: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
23: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
24: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
23: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTACRESA. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Collell.
25: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTACRESA abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
2: Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio, David Fernández.
26: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
27: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com
4: deia, ara anem entrant en una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
26: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Sónar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
5: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
9: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
5: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
10: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
11: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
10: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria, en altres literatures, és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes. Quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El Racó de Pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: Precisament el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la primera federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski.

0: Ja comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arrenca aquest divendres i acabarà diumenge. La volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Informació.
6: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
7: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
6: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
7: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
6: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
7: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
6: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
7: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
6: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
7: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
6: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 17 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que... Invasió d'art a Sant Feliu de Codines, una activitat artística que surt de les aules de FEDAC per arribar als carrers del poble.

0: Els ADF del Moianès es preparen per la temporada d'alt risc d'incendi amb l'ús de drons per millorar les tasques de prevenció i control. 1.159 voluntaris inscrits a l'etapa del Tour que passa per Sant Feliu.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició de l'E-59 d'avui explicant-vos que l'art ha envaït diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDAC, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. La Gemma Permanyé ha viscut una part d'aquesta invasió.
2: Vale. La obra que està situada aquí a Can Xifreda és La nit estrellada, vale? Va néixer el 1889 i el va pintar un autor que es diu Van Gogh, Vincent Van Gogh, des del sanatori de Sant Remi. En Vincent la va pintar a l'època del postimpressionisme. Aquesta època els artistes pretenien pintar les coses que no eren de la realitat, sinó que feien servir colors vius i pinzellades fortes per pintar els seus sentiments. En Vincent, per exemple, estava molt trist sempre i va pintar el meu quadre per ajudar a treure tots els sentiments que ell sentia.
3: Això és el que passava un dia de juny, cap a quarts d'onze del matí, al parc de Can Xifreda. Qui parla és la Martina Baqués, alumna de quart de secundària de l'escola FEDAC Sant Feliu. I qui l'escolten són tot d'alumnes de primària, de quart. Ella du a les mans un treball tipus collage que combina el quadre que els està explicant amb l'espai on es troben, al parc de Can Xifreda.
2: De l'obra de Nit Estrellada, vale?
4: Com es diu l'obra?
5: Nit Estrellada.
6: I de qui és?
5: De Van Gogh.
6: No, no era Cézanne.
5: No, de Vincent.
6: Segur?
5: Van Gogh.
6: Val.
3: És part del projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines, en el qual els alumnes de quart d'ESO han fusionat grans obres de la història de l'art amb diferents racons de Sant Feliu. Ens ho explica la Mariona Capell.
7: Hem fet un projecte, la Invasió d'Art de Sant Feliu, que hem agafat quadres originals, pintures de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin.
3: En aquesta sortida acosten el treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat.
7: Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es fagin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com La nit estelada, que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art i...
3: La Martina Macià i la Carlota Urux són alumnes de quart de primària que segueixen les explicacions dels seus companys més grans. Al coll hi porten una cartolina on van marcant amb estrelles els espais que ja han visitat.
8: És que tens que adivinar les imatges i si les adivines et donen estrelles i doncs després mirem... Doncs... Mirem totes les estrelles i veiem qui té més estrelles o qui no té. D'igual, no és una competició.
3: Però aneu aprenent, és a dir, cada estrella és un espai que heu visitat i en aquest espai heu après alguna cosa. Què és el que trobeu a cada lloc?
9: Trobem un espai de Sant Feliu amb una foto, la qual busquem perquè tenim una obra d'art dibuixada i hem d'adivinar quin lloc és.
3: I ara som a Can Xifreda, aquí què heu trobat?
8: Hem trobat La nit estrellada, que és per Can Xifreda, que un autor que es deia Van Gogh la va dibuixar i va sentir com perquè vegin els seus sentiments.
3: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes de quart d'ESO han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar les cartelleres i també en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i també conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
0: Thank you. La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que viurà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passa per Sant Feliu de Codines. Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Départ. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial. Els incendis d'aquesta setmana posen en alerta el govern de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Quan queda només una setmana per la festa, la Generalitat ha presentat un dispositiu especial de prevenció. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Justament qui feia la presentació era la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
4: Per això, la consellera anunciava un increment del 50% pel que fa als efectius de bombers respecte a una jornada ordinària. Aquest reforç es preveu entre les 7 de la tarda del dia 23 i les 9 del vespre del dia de Sant Joan.
10: A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
4: A banda del dispositiu de prevenció pel que fa als incendis, la Conselleria d'Interior també es preocupa per la gran mobilitat de vehicles que hi haurà a les carreteres. Preveu que s'incrementi tota la mobilitat, encara que sigui en dia entre setmana a la Revetlla de Sant Joan. En aquest sentit, s'espera una operació sortida de gairebé 500.000 vehicles al dia de la Revetlla. Des del departament fan una crida a la responsabilitat i recorden que no s'han de llançar objectes als vorals de les carreteres, sobretot les burilles de tabac.
0: A casa nostra, les tasques de prevenció i control del territori tenen un pes especial als voluntaris de l'ADF. En el cas del Moianès, l'ADF, els cingles, s'ajuden dels drons per millorar la seva eficiència. En Jordi Givert n'ha parlat amb ells en una conversa que podem escoltar a l'espai de l'entrevista.
4: Al Moianès, l'ADF als cingles té la particularitat que utilitza els drons en la gestió i la prevenció d'incendis forestals. De fet, recentment, aquesta primavera ha estat premiada per com han desenvolupat tàctiques utilitzant aquests elements. Avui, per conèixer els detalls de com els fan servir i per felicitar-los per aquest premi, ens acompanya el seu president, el Miquel Buixó. Hola, Miquel, bon dia.
11: Bon dia.
4: Miquel, primer de tot, vam parlar amb tu fa uns anys quan vau presentar aquest projecte. Primer de tot, després de rebre aquest premi per part de la Diputació de Barcelona, com ho heu rebut des de l'ADF?
11: Amb molta il·lusió, perquè d'alguna manera rebre un segon premi en una activitat doncs, que és similar a la primera és com un reconeixement de la feina ben feta i dels resultats i el que s'ha fet fins ara, no? Uh-huh. Llavors, molt positivament.
4: Clar, com surt, recapitulant una mica, crec que va ser el 2021-22, no?, que comenceu a utilitzar drons des de l'ADF. Com surt la idea d'aplicar-los en la prevenció d'incendis?
11: Bueno, i ja quan vam fer fa uns anys una entrevista, quan vam rebre el primer premi, bàsicament, inicialment va sortir, doncs, gràcies a que teníem el Drone Center aquí a Mollà, Mollà Collsuspina. Llavors vam tenir el suport de dir, home, aquesta tecnologia és una tecnologia que pot ser utilitzada doncs, tant per la prevenció com per, inclús, ens plantejàvem extinció, però també gestió forestal, i vam fer el primer projecte. Això estem en un món que les tecnologies canvien molt ràpidament i el primer premi ens va servir per consolidar i fer una sèrie de coses i ara tenim doncs, uns nous reptes. No? Mm-hmm. Llavors, per nosaltres ha sigut això, no? De dir, la gent ha vist el que havíem fet nosaltres fins ara amb els drons i ha apostat perquè hi hagi aquesta expansió amb aquest segon premi per poder implementar noves tasques, aplicar noves tecnologies i fer créixer l'equip de pilots. No? Mm-hmm.
4: Clar, aquest premi també va acompanyat d'11.000 euros. Abans d'explicar en què els destinareu, explica'ns, Miquel, a dia d'avui, fins, diguéssim, abans de rebre el premi, amb què utilitzeu vosaltres aquests drons?
11: Bueno, els drons fins ara els hem utilitzat bàsicament per... No? Una ha sigut fer tot el manteniment, tot el que és manteniment, estat de dipòsits i bases, i per això hem fet un mapa en Google Maps on es poden veure tots els punts d'aigua que té la nostra ADF, tots els hidrants, i es pot veure fotografies actualitzades, vistes des dels drons, on tu pots veure quin és el nivell, l'estat, etcètera, etcètera, amb totes les dades que bombers i la gent d'extinció d'incendis necessiten per poder operar, no? Poder saber si estarà operatiu per treballar amb helicòpters, si està operatiu per treballar amb mitjans extres. Doncs tota aquesta feina s'ha fet i s'ha posat i s'ha compartit doncs, amb bombers i administracions en general, Diputació i Generalitat, no? Llavors, aquesta ha sigut una tasca, i això és una tasca contínua, perquè, clar, anem...
4: Actualitzant.
11: Fotografies i actualitzant les dades, i, bueno, aquesta és una de les feines. I l'altra, clar, ha sigut, òbviament, quan hi ha hagut algun avís de columna de fum o d'alguna cosa rellevant, doncs poder enlairar el dron i poder veure més enllà, tenir aquesta vista d'ocell que sempre ajuda, no? I especialment quan estem parlant de llocs que tenen difícils i que poden ajudar, no?
4: Clar, més en un territori com Moianès, no? Que hi ha zones boscoses, frondoses, desnivells, de zones de difícil accés, en el vostre cas en teniu bastantes.
11: Sí, vull dir, el Moianès és un altiplà, i tenim totes les puntes que són cingleres, tenim puntes que són molt... o els voltants que són doncs, cingles, i allà és difícil accés, no? Tot el que és tant al nord com al sud, doncs tenim zones molt muntanyoses i de difícil accés. El flanc sud amb cingles de Bertí és complicat, i tota la banda de Granera, d'això també tenim allà dificultats, no? I llavors, bueno, es podem cobrir molt millor que o fàcilment es podem cobrir, perquè si no hauríem d'anar a fer voltes o mirar-ho o tenir intuïcions, però la vista d'ocell ens ajuda molt, no?
4: Clar, actualment quanta gent teniu que pugui manejar aquests drons?
11: Tenim,
4: a l'associació?
11: Sis pilots. Uh-huh. En aquest moment som sis pilots, i llavors nosaltres, que ja és un número important, però si tens en compte doncs, que s'han de fer actualitzacions, especialment a la teva fer la campanya, actualitzacions com a mínim cada 15 dies dels diferents punts d'aigua, i de punts d'aigua en tenim molts, ja pots imaginar que s'han de fer bastantes sortides. No? Nosaltres el que tenim, la de Falcingles, Cingles, està formada per 6 pobles, i llavors sortim amb els, per parelles de persones, i en aquest moment amb 6 persones estem cobrint bueno, els, doncs els 6 pobles. No? Uns agafen Castellterçol i Granera, els altres agafen Castellcí i Sant Quirze, i els altres agafen Moià i Collsuspina.
4: Miquel Buixó, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos com funcionen l'ús dels drons en la prevenció d'incendi forestal.
0: I ara anem amb una informació de servei, i és que durant el pròxim dijous 18 de juny a la nit i el divendres 19 hi haurà afectacions a la circulació a la carretera C59 a causa de les obres del Brecat. Els treballs es faran de 10 de la nit a 6 del matí i consistiran en la reparació de sots en el tram situat entre Caldes i Palau. Aquestes tasques inicialment s'havien de fer a principis de mes, però degut a les pluges es van haver d'ajornar. Durant tota la nit hi haurà talls puntuals de circulació, tot i que es garantirà en tot moment el pas alternatiu de vehicles. I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Això sí, avui us deixem amb l'últim episodi d'aquesta temporada.

Hola, sóc el Bikram de primer. Aquesta és la tercera setmana del mes de juny. I la dita és... El juny, allà, el dia es comença a escurçar.

0: Bon dia, tornem a ser aquí. Som el Martí i la Lia, de segona.
1: Voleu saber què passarà a l'escola aquesta última setmana de curs? Última setmana de curs. Els de sisè van de colònies de...
0: De dilluns a dimecres, divendres, festa de final de curs. Hem acabat
1: la nostra secció. Fins.

0: Bon dia a tothom, som la Gala
1: i l'Oleguer
0: de Tercera.
1: Aquesta setmana fa anys a l'escola.
0: La Bela i el Lier i el Seiba de quart B.
1: El Nil de 4A.
0: La Linda de primer.
1: La Júlia d'I 4B.
0: El Pol de Tercera.
1: La Jana d'I5.
0: I la Thaís de segona.
1: Per molts anys a tots i a totes.
0: Que gaudiu del vostre dia.
1: I bones vacances a tota l'escola.

0: Hola, nosaltres som
1: la Caral
0: i la Laia.
1: Sabies que el 15 de juny és el Dia Internacional del Pare?
0: Sí, jo li estic fent un dibuix molt xulo.
1: Segur que li agrada.
0: El dia 16 de juny és el Dia Internacional de les Tortugues Marines.
1: A mi les tortugues marines m'encanten, neden molt bé. Laia, t'agrada el sushi?
0: Sí, m'encanta, és tan bo.
1: Doncs el dia 18 de juny és el Dia Internacional del sushi.
0: Uf, ja m'està entrant la gana.
1: Nois i noies, que aquesta secció ja s'acaba.
0: I això?
1: Doncs perquè arriba l'estiu i això significa que ens retrobem al setembre.
0: Fins aquí la nostra secció. Bones vacances a tothom!

0: Bon dia a tothom.
1: Som l'Àlex,
2: la Inara
0: i la Lucía de Gisea. Avui fem l'últim programa de ràdio del curs i l'hem volgut anomenar l'última cançó, ja que és l'últim cop que entrarem i sortirem de l'escola amb una cançó. I la veritat és que costa de creure que ja hàgim arribat fins aquí.
2: Sí, perquè sembla que fos ahir que començàvem el curs, retrobant-nos després de l'estiu, mirant la nova classe i preguntant-nos què ens esperava aquest any.
1: I ara, de cop i volta, ja som al final. Han passat un munt de coses, excursions, projectes, colònies, activitats, moment molt, molt divertit i també algun examen, que preferim no recordar gaire.
0: Però si una cosa ens emportem d'aquest curs no són ni les notes ni els deures, són les persones i els moments que hem compartit.
2: Les rialles al pati, les converses a classe, els treballs en grup, les bromes entre companys i companyes, aquelles petites coses que quan passen semblen normals, però que amb el temps són les que acabes recordant.
1: Per nosaltres aquest final és una mica especial, després de molts anys en aquesta escola. Arriba el moment de marxar i començar una nova etapa.
0: Tenim ganes de descobrir què ens espera a l'institut, però també sabem que trobarem a faltar moltes coses d'aquí.
2: Trobarem a faltar alguns racons de l'escola, alguns costums, algunes rutines i, sobretot, les persones amb qui hem compartit tantes hores durant tot aquest any.
1: Per això volem donar les gràcies. Gràcies als mestres que ens han ajudat a aprendre i créixer. Gràcies a les famílies que sempre han estat al nostre costat.
0: I sobretot, gràcies als nostres companys i companyes, perquè sense vosaltres aquesta etapa no hauria estat la mateixa.
2: D'aquí uns anys, segurament, cadascú seguirà el seu propi camí, però estem convençuts que sempre recordarem aquest any com un gran somriure.
1: Perquè hi ha llocs que es deixen enrere, però hi ha records que es queden amb nosaltres per sempre.
3: Gràcies per acompanyar-nos durant aquest curs. Bon estiu a tothom i molta sort en tot el que està per venir.

0: Bé, i sembla que ha arribat el moment que ningú volia que arribés.
1: El moment de recollir els micros i apagar els auriculars i deixar de parlar per la ràdio.
0: Això últim, no sé si ho aconseguirem gaire.
1: Tens raó, després de tot un curs fent ràdio, comentant cançons, entrevistant gent i explicant històries, ens hem acostumat massa a sentir la nostra veu.
0: Hem rigut.
1: Hem après.
0: I alguna vegada també ens hem equivocat.
1: Alguna vegada?
0: D'acord, unes quantes.
1: Però això també forma part de la màgia de la ràdio.
0: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos fins al curs vinent.
1: Esperem que hagueu gaudit tant com escoltant-nos com nosaltres fent aquest programa.
0: A totes les famílies, mestres, companys i companyes que ens heu seguit.
1: Moltes gràcies per ser a l'altra banda.
0: I recordeu, l'estiu és per descansar,
1: per jugar,
0: per llegir una mica
1: i per no posar el despertador.
0: Nosaltres marxem, però abans us deixem amb una cançó que va perfecta per l'ocasió.
1: Amb un somriure i molta alegria. Adéu.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

17 de juny de 2026, benvinguts al 9è Taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, un cop al mes, com us diem sempre, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines.

0: I quan falta tot just un any per les noves eleccions municipals que definiran un nou consistori a Sant Feliu de Codines, nosaltres continuem amb aquest cicle d'entrevistes de balanç del que està sent aquests 3 anys de mandat municipal, d'aquest mandat que va de 2023 i finalitzarà el 2027. I avui qui ens acompanya és Laia Jordana, regidora del PSC, un dels 2 partits de l'oposició, en aquest cas el partit minoritari. Ella és l'única representant d'aquesta formació, perdoneu. Laia Jordana, bona nit.
1: Bona nit, Gemma.
0: Situem una mica amb l'entrevista amb l'Anna de Vilarrasa. Vam fer tot el preàmbul per totes aquestes persones que l'any 2023 no estessin seguint la política codinenca. El consistori de Sant Feliu de Codines, el govern el formen 2 partits, Primàries Codines, que té 6 regidors, i Junts per Codines, Junts per Catalunya, que en té 1. L'oposició la formeu el PSC, que ets tu la seva representant, i Junts per Sant Feliu de Codines, que té 5 regidors. El govern es va formar, doncs, a partir d'aquest pacte entre Primàries Codines i Junts per Codines, Junts per Catalunya. Comencem pel principi. Dèiem que esteu escoltant aquesta entrevista el dimecres 17 de juny o posteriorment, però nosaltres l'estem enregistrant el diumenge 14 de juny a les 8 del vespre. Per tant, Laia Jordana, bon vespre. Com estàs?
1: Molt bé, bon vespre. Un bon tancament de cap de setmana, en aquest cas.
0: Amb ganes de parlar de passat, present i futur?
1: Sí, amb moltes ganes.
0: Molt bé. Tu vas ser la que em vas dir quan us vaig dir us haig de trucar perquè tornarem a fer aquest cicle d'entrevistes perquè volem fer un balanç amb cada una de les formacions. I em vas dir, és allò que hem de triar un lloc? No. Però sí que m'agradaria saber si haguessis de triar un lloc que no fos l'estudi d'Ona Codinenca, on ens haguessis portat.
1: Us hagués portat a Solanes. Anava a pensar, el lloc on ens va inaugurar l'inici de la variant, no es va aprovar el projecte, però no tindríem connexió ni electricitat, llavors per proximitat aniríem a Solanes i amb una mica de sort ja s'hagués posat la primera pedra i ja sabríem que la variant comença les obres al setembre. Però com no hem tingut l'oportunitat, a veure si això ho fem de valoració ja de cara a la campanya electoral i llavors sí que podrem fer-ho.
0: Si ens vas fer un programa al costat d'una màquina que estigui fent forats a terra...
1: Home, al vespre no estaran fent feina, però sí que podem tenir la foto.
0: Ens haurem d'aïllar, però sí, és un bon lloc. A més, el lloc on es va presentar la variant és un lloc que té unes vistes molt, molt xules de Sant Feliu.
1: Anirem a Solanes, va. Anirem a Solanes.
0: La teva experiència en política municipal és dilatada. Va ser regidora de govern entre el 2007 i el 2015, quan Pere Pladevall era alcalde pel PSC. Després vas fer una pausa i el passat mandat hi vas tornar. De 2020 a 2023 vas tornar a governar quan el PSC va pactar amb Junts per Sant Feliu de Codines i aleshores Mercè Serratacó va esdevenir alcaldessa. Aquesta, però, és la primera vegada que estaràs tot el mandat sencer a l'oposició.
1: Sí.
0: Com de diferent es viu la política municipal si es governa que si no es governa?
1: Suposo que també depèn del tarannà, perquè nosaltres hem intentat fer una política constructiva, hem intentat ser una oposició constructiva. És una oposició molt, molt difícil perquè la gent els agrada l'oposició dura, l'oposició... No sé si seria la paraula més de trobar el defecte o l'error. I nosaltres des del primer dia vam dir, bueno, no estem al govern, però ens devem a Sant Feliu, volem que el poble millori i totes aquelles coses que puguem sumar, les sumarem. I, de fet, el primer any, el 2024, vam aprovar pressupostos després d'unes reunions amb el govern sumant iniciatives que es van tenir en compte i es van posar a pressupost. Vam fer el mateix el 2025 i ens hagués agradat molt tornar a fer-ho el 2026, però ens vam trobar que no ens van fer retorn abans del ple i llavors ens vam haver d'estenir perquè no havíem rebut un input de les coses que incorporaven a pressupost. Llavors, és una oposició que si haguéssim estat al govern també haguéssim sumat, però mira, ens ho vam prendre molt bé, al final la vida dona aquestes voltes i formar part de l'oposició també té el seu què, és aportar i sumar pel poble.
0: A nivell de volum de feina entenc que és potser inferior, però com us organitzeu com a oposició?
1: Jo, per exemple, faig tot el tema més burocràtic, perquè al final jo sóc la que rebo tota la documentació de part de l'Ajuntament, els decrets, la informació de la comissió informativa, sóc la que assisteixo als plens, però sí que la resta del grup, evidentment, és més actiu a nivell de fer propostes de, mira, m'ha arribat això d'aquest ciutadà, fer seguiment de xarxes socials, venen al ple, mirem de tant en tant revisem coses del nostre programa per veure si podem fer alguna moció. N'hem fet dues que ens han aprovat aquesta legislatura. I és feina, però no és el mateix tipus de feina, perquè tota aquesta feina jo també la feia quan estava al govern, però ara no faig la part, no, de govern, que era, bueno, no sé, he portat diverses regidories i m'estalvio potser la part del desenvolupar projectes.
0: Sí que quan hi va haver la investidura, vosaltres vau fer una publicació per fer públic que la gent que formàveu el vostre partit us dividíeu com a àrees i que cada un de vosaltres seguiria unes regidories concretes. Tu eres portaveu, el Cristian Balat faria urbanisme, via pública i medi ambient, la Gemma Minguillon, cultura, festes i igualtat, el Santi Vélez, esports i joventut, Susana Guidal, ensenyament i serveis socials, Carles Illa, gent gran i salut, i Arnau Ramírez, comerç, turisme i projecte del centre. Aquest bloc de persones us heu mantingut compactes des d'aleshores?
1: Sí, la majoria de gent ha continuat... Bueno, tothom ha continuat en certa manera. Hi ha gent que ha continuat més activa que d'altra, però si veiem vídeos a les nostres xarxes de les persones que has mencionat, n'hi ha vídeos no fa gaire. I, per exemple, del tema urbanisme, el Cristian Balal l'ha seguit molt, molt dilatadament, i l'Arnau també està molt actiu, el Santi també n'ha fet moltes coses, i, de fet, de tant en tant, com ell és molt actiu al pavelló, li vaig preguntant cosetes, que jo hi vaig al pavelló, però potser no tinc la filla jugant ni ballant allà, ni fent patinatge. Llavors, bueno, pues està molt bé perquè cadascú té el seu espai i estem presents a tots els espais. Normalment intentem estar presents sempre.
0: Ara, t'anava a preguntar com us vau plantejar l'oposició, però ja m'ho has explicat una mica. El 2023 us vau abstenir a la investidura i heu fet altres gestos de confiança, com ara el que comentaves abans, d'abstenir-vos en la votació dels pressupostos de votar a favor dels pressupostos del 2024. L'any següent vau tornar a fer el mateix. Dieu que feu oposició amb mà estesa i que se us ha agafat aquesta mà estesa?
1: Jo crec que hi ha hagut èpoques de tot. Al principi hi havia molta desconfiança per part del govern. De fet, no van voler que féssim relleu de les nostres regidories. L'única persona que sí que va adreçar-se a mi a fer relleu era perquè ja teníem una certa confiança, que era el Ramon Puig, que ja no està al govern. Jo intento tenir bona relació amb tots. De fet, si veig alguna cosa, ho dic. Tinc el telèfon de tots. No utilitzo totes les coses que veig per aprofitar a nivell polític, perquè considero que s'ha de fer les coses també de manera constructiva. I jo he intentat tenir bona relació amb tots. Sí que és veritat que a nivell personal pots tenir bona relació, però a nivell polític no tenir-la. Em va estranyar, per exemple, l'entrevista de l'Anna Vilagrassa, que digués que no tenia relació amb l'oposició. Entenc que ho va dir perquè no tenia relació a nivell polític, però a nivell personal en tenim. I, bueno, si ara em demanessis, si em fessis la pregunta amb qui aniries a fer un cafè, pues, o amb qui no, crec que aniríem tots. Sempre, amb totes les persones es poden fer cafès o inclús una cervesa.
0: Aniries a la cuina d'Anna Vilarrasa?
1: No he estat a la cuina de l'Anna Vilarrasa. No li he dit res perquè cap de setmana el tenia molt liat, però a veure si em convida, perquè ara em pica la curiositat. Sí que he estat a altres cuines d'altres persones que han estat en l'àmbit polític, però el de l'Anna no.
0: Diries per això que hi ha una bona entesa amb el govern?
1: Jo crec que sí, però perquè ells han entès, i jo crec que a vegades parlen de l'oposició, però no parlen de l'oposició PSC, sinó que parlen de l'oposició de Junts per Sant Feliu, perquè m'hi trobo sovint que a xarxes o en explicacions que donen en els plens parlen de les coses que fa l'altra oposició. Clar, per ells és més fàcil dir l'oposició ens està posant traves a la plaça, d'acord? ¿Vale? Bueno, Jo entenc que per ells és més fàcil comunicar el missatge de l'oposició, estan posant traves. Però en el cas del PSC sempre hem intentat conciliar tot abans de dir-ho. I, de fet, sempre ens hem avançat. Però, bueno, no sé si s'ha acabat de prendre com una cosa bona o positiva per part del govern. Això els hi hauràs de preguntar a ells.
0: Ho faré. Amb Junts per Sant Feliu de Codines, que és el partit majoritari de l'oposició, diries que hi ha bona relació, també?
1: Amb la majoria de components, sí. Amb alguns tinc menys relació perquè tampoc coincidim en tots els espais que no compartim espais, per exemple. Però jo penso que sí, que també, de fet, per exemple, amb la Laura hem sigut companyes de govern. Amb el Pere, passada de tot el que ha passat a nivell personal, al final no deixem de ser regidors els dos. Els dos estimem Sant Feliu i ens devem, i li devem al poble almenys intentar parlar de certes coses pel futur. I d'això es tracta la política. A vegades has de deixar de banda els teus neguits personals per tirar endavant projectes que necessita Sant Feliu. I ho hem fet. Jo crec que per en dues parts ho hem aconseguit. I, de fet, amb altres regidors, amb l'Àlex, compartim també temes de sanitat. Bueno, amb la Manola, també compartim neguits a temes mediambientals, quan hem tingut molts senglars al municipi. Bueno, jo he tingut l'oportunitat, crec, de parlar amb tots en molts moments i ens hem entès bé.
0: Us coordineu d'alguna manera o cadascú fa la seva i amb alguns temes personals, concrets, us truqueu o us escriviu?
1: A veure, jo crec que nosaltres som el PSC i tenim iniciativa pròpia. Quan hi ha hagut algun moment, tant amb el govern, en primàries, amb Junts per Codines o amb Junts per Sant Feliu, que hem hagut de parlar, doncs s'ha parlat. Ens vam coordinar amb el tema de la consulta popular de la plaça perquè creiem els dos partits, inclús on que no està el govern, que és Esquerra, creiem que era necessari que es fes la consulta popular.
0: Ara hi anirem.
1: Després no hem estat d'acord amb com tractar el tema del projecte i hem anat per vies diferents.
0: Què diries que porta el PSC, el teu partit, en aquest consistori?
1: Jo crec que intentem fer una oposició constructiva. Quan estàvem al govern també eren constructius. I després, evidentment, aquesta legislatura ha estat molt marcada perquè també governem a la Generalitat i hem promès una sèrie de coses que s'han complert. La variant es farà amb el govern del Salvador Illa a la Generalitat. I també jo crec que hem complert unes promeses que vam heredem de l'anterior legislatura, que potser no se'n parlen tant, però vam dir que hi hauria un metge més al CAP i ara hi ha 4. Vam dir que recuperaríem dies de pediatre i hi ha setmanes que hi ha 3, setmanes que hi ha 4. Hem mantingut la infermera pediàtrica, es fan més activitats al CAP que mai. El que passa que, clar, són treballs que hem fet amb anterioritat, que els fruits han sortit ara i perfecte. Són herències que deixem que s'han de mantenir i, de fet, estem al cas i cada vegada que hi ha hagut alguna cosa que no creiem convenir, doncs ens hem dirigit a la Generalitat i hem dit, ei, que a Sant Feliu necessitem que us poseu les piles amb això. Llavors, el grup del PSC no només som en l'àmbit local, també estem en institucions, estem rebent subvencions, estem rebent diners, estem rebent l'obra més gran que tindrà Sant Feliu, jo crec que dels últims 35 anys i cap a un futur segurament 35 més, que són la inversió de 40 milions d'euros per la construcció de la variant i tota la feina que farà la Generalitat per ajudar-nos a Sant Feliu. I això el PSC ho suma i hi ha moltes reunions darrere que no cal que surtin a xarxes, però que anem al Parlament a demanar coses pel poble.
0: Fem un canvi de bloc i anem a analitzar l'acció de govern.
1: Vale.
0: Si et demanés que em destaquessis l'acció de govern d'aquests 3 anys a Sant Feliu, què destacaries en positiu?
1: De govern com a govern local, en positiu. A veure, sí que és cert que hi ha coses que s'han fet bé i s'han de dir. No només podem estar mirant les coses dolentes, perquè no, tampoc s'ho mereixen. Ells van entrar amb moltes ganes i tenien molts projectes i han tirat endavant alguns. El que sí que agraeixo molt com a govern, com a part del govern anterior amb la Mercè, és que no hagin deixat de perdre els projectes que es van deixar iniciats. Perquè tenint en compte que l'anterior legislatura va ser una legislatura molt atípica amb el tema del Covid i que vam perdre quasi bé 2 anys, no vam poder tancar les coses abans de que s'acabés la legislatura. No vam poder tancar les obres de l'antiga farmàcia ni de l'antic ajuntament. De fet, vam deixar el projecte de l'antic ajuntament ja iniciat, la primera fase, una subvenció per fer la façana, i no ens hagués semblat lògic que haguessin parat l'obra o que la haguessin deixat doncs, amb la primera fase acabada. També ens ha semblat super encertat que seguissin amb les obres de l'antiga farmàcia i que el fruit de les negociacions que vam tenir amb el Bisbat ho agafessin al relleu i després d'un procés participatiu hagués tingut el Sant Feliu hagi pogut aconseguir el casal Codinenc. D'altres coses que crec que no tenen res a veure amb l'anterior legislatura, que ha sigut un encert, potser aprofitar la compra de la nau Vallcorba, que ara ben bé bueno, la tenim tancada, però crec que serà una oportunitat pel municipi, i les dues parcel·les de la baixada del centre cívic també considerem que ha sigut un encert i que esperem que es desenvolupin ben aviat. I també trobem un encert que hagin decidit cedir la parcel·la de la caserna, que ara mateix la Generalitat ha dit que no és una de les escollides per desenvolupar habitatge social, però sabem que el PSC, la Generalitat, tard o d'hora tiraran endavant l'habitatge social a la caserna. Jo no tinc cap dubte. Llavors, bueno, la continuïtat i les coses que ha anat fent el govern una mica diferent. O sigui que comuniquen diferent. La manera de participar amb la ciutadania li han donat una mica més de... L'han reconduït, és molt més juvenil, és molt més propera en alguns aspectes. I al final tot ha sigut positiu per Sant Feliu. Ens hagués agradat que haguessin fet altres coses que nosaltres portàvem al programa, com prioritzar la neteja de la via pública, fer més carrers, perquè vam prometre un munt de carrers al pla d'asfaltat i en 3 anys hem aconseguit que desenvolupessin el camí de Lloberes i el carrer Barcelona. Això és una llàstima. Crec que aquí no han estat a l'alçada de les circumstàncies. No és fàcil asfaltar carrers. Ens necessita projectes, ens necessita diners i potser quan van entrar pensava que seria tot més fàcil i s'ha trobat que gestionar no és tan fàcil com sembla. I jo crec que principalment el resum seria aquest, del que ha fet el govern aquesta legislatura.
0: I què diries que heu trobat a faltar?
1: He trobat a faltar més policia, més brigada. De fet, eren dues de les coses que demanàvem tant el pressupost del 2024 al 2025, hem trobat a faltar que no s'hagin implicat en millorar els carrers, perquè és que al ritme que anem trigarem 6 legislatures a tenir el poble, un poble històricament que ha anat quedant-se enrere, ens costarà molt donar-li la remuntada. I una cosa, en 3 anys, et dic el que us he comentat, el del camí de Lloberes i el carrer Barcelona és el que han fet aquestes 3 anys.
0: Bueno, també va haver l'any anterior amb doctor Fleming l'altre tram del carrer Barcelona, una part de... O sigui, dels 3 anys de plans asfaltats, en lloc de 3 se n'han fet 2, diguéssim. Però sí. Però sí que hi va haver un primer que hi van haver 3 carrers més.
1: Va ser un trosset a la pujada del Santo Domingo, va ser un trosset al doctor Fleming, però que no va ser un carrer sencer, com han fet ara el carrer Barcelona, l'han acabat, està fet sencer. I això, a veure... Està bé, però clar, que ens triga 3 anys.
0: Si parlem d'acció de govern, anem al tema. És inevitable parlar del projecte que jo crec que ha estat el més debatut d'aquest mandat, que és aquesta reforma de la plaça Josep Umbert Ventura, que ara sí que ja sabem que les obres començaran el dia 25 de juny. Inicialment, el vostre partit va ser dels crítics amb el procés participatiu i amb el projecte. Què és el que no us agradava?
1: No ens ha agradat que després d'un ple, al cap d'unes hores, a un dels partits del govern, que no era primàries, digués que es faria un procés participatiu amb unes condicions que jo crec que eren desfavorables perquè el poble pogués participar. No van aprofitar el ple per comunicar-ho, no sé. Ja ens va semblar estrany de primeres. Després, quan vam veure que només deixaven participar realment 15 dies en votació i que veníem amb un procés participatiu prefabricat, perquè considerem que quan tu ja tens tres opcions molt tancades, tant de mobilitat com de projecte, no estàs donant l'opció a la ciutadania realment a opinar. També considerem que han tingut por a que la gent pogués dir que no la volien. Van tenir 1.200 vots en total, som 7.000 al poble, i has de deixar poder participar a la gent que no vota. Però no la gent que no vota perquè s'esté i es queda a casa, no. El jovent, que a menor de 18 anys, ha de poder dir sobre la plaça. Sí que només han deixat els dos anys aquests de 16 a 18, però jo crec que ells mateixos es van posar pals a les rodes, perquè si t'arrogues com el partit més participatiu, fes participació oberta, controlada, perquè sempre hi han d'haver unes normes a l'hora de participar. No pots dir, vinga, 24 hores a tothom... O sigui, la gent s'ha d'identificar que és del poble, d'estar empadronat, o ser d'una entitat del municipi, no sé, però que encursetar d'aquesta manera el procés de participació de la plaça no ens va agradar, i ho vam dir, i per això hem estat sempre dient que s'havia de tornar a fer i s'havia de fer una consulta popular.
0: Quina opció hi haguéssiu afegit?
1: Jo m'hagués atrevit a posar l'opció de no la volem tocar. A veure, si hi havia 1.200 persones que els havien votat i la volien, no corrien el risc de que sortís que no. I tampoc és un problema assumir un cert risc. De fet, després podien haver-la executat igualment, tenint en compte totes les opcions. I tampoc ens va agradar que ho van reduir tant que quasi bé van ser poc més de 15 dies. Una cosa tan important pel municipi, històricament, a nivell social, la plaça, jo crec que no hi ha cap espai a Sant Feliu que sigui tan estimat i amb aquest valor històric i social com la plaça. Penso que ha sigut una pèrdua, la pèrdua d'una oportunitat. Quedarà bé la plaça? Perquè la gent em pregunta, Laia, però tu creus que la plaça quedarà bé? Dic sí, perquè hi ha coses que sí que es faran molt bé. És un encert posar-ho tot a plataforma única, és un encert controlar o intentar evitar que passin tants cotxes per allà. Sí que hi ha una part positiva de fer la plaça. Nosaltres portem 15 anys dient que s'havia de fer la plaça i s'havia de reformar i s'havia de modernitzar i s'havia de fer accessible, però no de la manera que crec que ho acabaran fent. Hi haurà coses que no agradaran.
0: Et preguntava quina opció haguessis afegit, perquè he fet feina de hemeroteca, no sé si tu també l'has feta, però m'he reescoltat l'entrevista que et vam fer el 22 de maig del 2023, quan presentaves el teu programa electoral, que l'eslògan era aquest que dèiem, el que s'estima es cuida. Deies que éreu partidaris de fer una consulta popular amb diverses opcions de reforma per després poder fer un concurs d'arquitectes. Però en aquest moment no parlaves del no fer-la. Plantejava una reforma. Què té de diferent la reforma que plantejàveu vosaltres? Això que heu repetit tantes vegades, de reformar si tot a un sol nivell sí, però que no perdi l'essència.
1: Jo l'hagués deixat igual, la sorra l'hagués mantingut. Jo hagués mantingut el tipus d'arbre, hagués mantingut la font tal qual, potser girada, reubicada, perquè al final aquella font es va fer quan encara hi havia cavalls, quasi bé, passaven, està orientada cap a l'Ajuntament, potser l'orientació hauria de ser cap a la plaça, bueno, però això ho ha de fer, potser s'ha de buscar un projecte tècnic. Jo hagués mantingut inclús la zona de plaça, jo no hagués posat més arbres, com s'ha plantejat, i sí que hagués mantingut la plaça petita.
0: Però sí que deies en aquella entrevista amb més zona verda.
1: Sí.
0: A la plaça petita?
1: Potser sí. Perquè la plaça, l'espai aquest de conciliació, inclús d'espai com a zona de ball, que històricament al Sant Feliu hem fet tots els balls allà al mig, inclús ara s'havia recuperat la fila l'any passat, allà al mig, jo crec que és mantenir l'essència de la plaça. Quan diem mantenir l'essència de la plaça, és inclús mantenir on estan ubicats els fanals, no sé si mantindria els bancs tal qual com està en el projecte, que ara seran individuals pels de contacte físic. És que és important el contacte físic amb la gent, perquè cada vegada tenim més

0: teòricament.
1: Sí. El juliol de l'any passat, Junts, PSC i Esquerra veu impulsar la creació d'aquesta comissió per la consulta popular de la plaça, que demanàveu que es fes aquesta nova consulta perquè consideràveu que aquest procés participatiu, com deies ara, no li donàveu suficient validesa, i ho fèieu emparats en un nombre de signatures. Què ha passat amb aquestes signatures? Perquè amb molts taules per cinc, quan hem arribat a aquest punt, amb la confrontació que heu tingut amb govern i oposició, el govern sempre diu que no les heu arribat a presentar mai.
0: Aquestes signatures assisteixen, jo les he vistes, les he tingut a les mans, una d'elles era meva. El que hem considerat que el tenir-les no ens donava el dret a publicar-ho. O sigui, aquesta informació és informació, hi ha el DNI de la gent, hi ha el telèfon, hi ha la rúbrica, i hi ha gent que sí que va signar, però potser no volia fer públic que la seva signatura es publiqués o que la veiés mig poble. ¿Vale? Llavors, nosaltres per això vam decidir anar al notari i que el notari acredités que hi havia aquest document i que assistia a aquest document. I les signatures hi són. I, de fet, hi ha una corrent al municipi que porta lluitant mesos perquè la plaça no es toqui o perquè no es porti endavant el projecte tal qual l'ha plantejat el govern. Però això no
1: em referia a publicar-ne, sinó que un tècnic municipal, que evidentment com tots els tècnics no pot explicar la informació sensible, les conti o les tingui.
0: Sí, no ho sé. Vam decidir no fer-ho, perquè al final va ser una cosa de decisió dels tres partits i vam considerar que no calia fer-ho, que les signatures hi eren, que no estàvem dient una cosa que no era certa. Llavors no vam considerar fer-ho així. Tampoc se'ns va oferir, eh? Penso que tampoc hi va haver una oferta per part de l'alcalde de dir, mira, porteu-les, us poso a disposició aquesta persona perquè les revisi i les tingui en compte. Ell exigia que les entessin per registre d'entrada, crec. Llavors, no sé, potser no hi ha hagut una entesa en aquest tema.
1: Com dèiem, això era el juliol de l'any passat, aquí anàveu junts a PSC, Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, però a mesura que ha anat avançant aquest procés, la sensació, almenys des d'aquí, que abans rebíem comunicats conjunts, és que ara cadascú té la seva visió, de fet fa un moment ho apuntaves, i Esquerra en aquest cas fins i tot està desapareguda. Què ha passat perquè us desmarquéssiu?
0: No ens hem desmarcat. Simplement nosaltres ens vam ajuntar perquè consideraven que havien de tirar endavant una consulta popular. Hem fet mocions en conjunt, hem fet iniciatives en conjunt. En el moment que hem vist que el govern no acceptaria la consulta popular, no tenia sentit seguir insistint en altres temes perquè no estàvem d'acord amb altres coses. No estàvem d'acord en estar en contra del projecte com a tal. Nosaltres teníem el propi debat intern des d'una mirada constructiva, de mirar en positiu la proposta que oferien de la plaça. Jo personalment he insistit amb l'Anna Vilarrassa de encara teniu temps de replantejar que potser no cal canviar el tipus d'arbre. De fet, ara quan comenci les obres l'empresa es podria valorar mantenir el tipus d'arbre. I no seria una cosa que he demanat jo únicament. Jo vaig fer les al·legacions de manera constructiva i vaig agrair moltíssim que me les contestessin. Perquè, no sé si ho van arribar a dir al ple, especificaven que, tot i que jo m'havia abstingut en el projecte, havien tingut la deferència de contestar les al·legacions. Que això jo ho vaig agrair molt. De fet, les vaig presentar abans que s'acabés el termini, molt d'hora. No vaig esperar l'últim dia a traïció, presento al·legacions, no. Les vam treballar i ho vam fer de manera constructiva. Ells sabien que presentaríem al·legacions perquè jo ho vaig dir en un vídeo, crec que ho va dir el Cristian en un vídeo, crec que li vaig dir al Pol en algun programa de ràdio, ells sabien que faríem al·legacions. No els hi va sorprendre, però les al·legacions eren de manera constructiva, no era una barraqueria perquè estan a l'oposició, no. Era, escolta, hem detectat un error en la barana de la que és l'única que han assaltat, de la biblioteca, ho tingueu en compte. Considerem que s'ha de mantenir el mateix tipus d'arbre, que no està justificat del tot fer el canvi d'arbre, refer la reflexió. Considerem que mantenir els fanals per uns o sigui, els mateixos,

0: es poden restaurar i tornar a col·locar, és mantenir l'essència de la plaça. Llavors vam fer alguna més tècnica, que això ja va ser un assessorament extern nostre, que tenim clar, nosaltres tenim els nostres propis assessors i tècnics, que no acabem de veure que no s'hagi de fer una adequació de la normativa de la plaça pel tema de mobilitat, i ho hem dit, i vetjarem perquè realment si s'ha de fer una revisió d'aquell espai a nivell legal, que això a la gent potser no els interessa tant, però si es canvien coses i s'ha de canviar normativa, s'ha de fer.
1: Doncs marxem de la plaça i anem cap a altres bandes.
0: Perfecte.

0: Ja ho has apuntat en diversos punts, però una de les reivindicacions que heu fet més des del vostre partit era, des del principi de mandat, era aquesta certesa que les obres de la variant es licitarien al llarg d'aquest any. Així ha estat. Com heu viscut aquesta notícia i què n'espereu?
1: Clar, nosaltres teníem... A vegades, quan les coses no passen en el moment que es fan públiques, vale? Nosaltres, evidentment, també rebem inputs de... El dia que va guanyar les eleccions, bueno, que el PSC tenia el Salvador Illa com a president i el Jordi Terrades passava a ser el secretari general d'Infraestructures, jo ja tenia la garantia de que això passaria, perquè el Jordi Terrades ha sigut un dels diputats que ha lluitat més al costat nostre per la variant, no d'aquests 3 anys, sinó el Jordi fa 20 anys que estava defensant que la variant no era una única cosa de Sant Feliu de Codines, sinó que connectava el Vallès Oriental amb el Moianès i que tenia tot el sentit del món que si volíem millorar la connexió interna a Catalunya no tot havia de passar per la P7. Bueno, hi havia unes reflexions de mobilitat territorial que el dia que van prendre possessió jo tenia garanties de que farien el possible per tenir els diners, que era un dels grans problemes que ens vam trobar a l'anterior legislatura, quan governava Esquerra, que era, sí, anem fent passos a nivell tècnic, però és que ens falten 40 milions d'euros. Bueno, no sé, intenteu fer el possible per aconseguir els vots dels pressupostos. A mi em va saber molt greu que Junts per Codines no aprovés aquests pressupostos, perquè els pressupostos haguessin adelantat la variant un parell d'anys. I hem hagut d'esperar que el Salvador sigui president per tenir la variant. Que és una victòria, sí, però no ha sigut una sorpresa. Hi ha molta feina darrere, i no únicament nostra, però hi ha molta feina darrere de que s'hagi aconseguit la variant.
0: Això ho deia també l'alcalde, no? Deia, estem recollint nosaltres els fruits, però en el fons és una lluita de moltes dècades de persones d'aquí. Però sí que diries que la persona clau amb tot plegat és Jordi Terrades, secretari de Mobilitat?
1: Jo penso que sí, però no li trec el mèrit als diputats, eh? Però quan algú hi creu molt en una cosa i que és com que se la fa seva i ocupa estratègicament el lloc adequat, bueno, és imprescindible perquè puguin passar les coses.
0: Feia dècades que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu. Salvador Illa va venir i ho va fer per anunciar aquestes imminents obres de la variant. Abans va tenir una reunió de 20 minuts amb l'alcalde de Sant Feliu. Us ha traslladat de què van parlar?
1: A mi m'ho va traslladar, hi ha una foto meva parlant amb el Salvador. En aquell moment estàvem parlant d'aquest tema. I després, quan va venir la Pilar, també em va fer diversos inputs. Per exemple, jo tinc garanties i he pogut afirmar lo de l'habitatge social perquè sé que també és una cosa que ells volen. El nostre govern, la Generalitat, vol fer 50.000 habitatges. Necessita llocs on fer-los. I no vol fer-los només a l'àrea metropolitana. Vol que estiguin al territori. Llavors, aquí està la clau de poder cedir la parcel·la de la caserna. Llavors, bueno, jo hi confio molt. I penso que per Sant Feliu és molt positiu que tinguem un govern del PSC a la Generalitat.
0: Quan dius la Pilar, vols dir la delegada del govern?
1: Sí, perdona.
0: Pilar Díaz.
1: La Pilar Díaz, sí.
0: L'alcalde llavors va dir que havien parlat de temes amb què col·laborarien les dues administracions, com el PUSC, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis, que destinarà 500.000 euros que entre 2025 i 2029 han de servir, en aquest cas, per reformar diversos carrers del centre de Sant Feliu. També va dir això de l'habitatge, per tant, la teva font no et va enganyar, segurament no et va enganyar, o ens enganyen a tots.
1: Bueno, m'ho va dir ell directament, llavors, ostres, no hi havia gaires fons pel mig.
0: I també, evidentment, variant, pla de barris i no sé què més.
1: El tema, per exemple, del PUSC, crec que és una cosa que hi estarem d'acord tots i tindrà continuïtat, per exemple, que això també és molt important, que quan es comencen les coses hi hagi cert respecte per la feina de l'anterior, que hi hagi continuïtat, que és el que jo em referia al principi del programa, que era dir la importància de tenir diners per l'antiga farmàcia i per l'antic ajuntament i que es desenvolupi, o que si tu has iniciat unes negociacions amb el bisbat, no les tallis.
0: Clar, en aquest cas,
1: continuïtat.
0: Podria passar que algú decidís que aquests diners que s'han otorgat per aquest POSC, si hi hagués un canvi, algú decidís destinar-los a un altre concepte o s'han de destinar específicament a això?
1: Desconec exactament si el... Si, bueno, no, no desconec. Sé que l'Ajuntament va fer un projecte que valorava en 1,5 milions d'euros fer el carrer Juncal, el carrer Vic... el carrer Sant Joan. Llavors, hi ha el projecte, i el projecte és el que hem presentat. Llavors, no crec que es pugui fer una gran modificació d'això. Pensem que cada cert temps hi ha un POSC, llavors no hi ha res de dolent que es facin uns carrers. I més carrers que són necessaris fer. Llavors, no crec que, almenys jo, no faria un nou projecte i canviaria, mira, en lloc del carrer Sant Joan farem el carrer Sant Sebastià. No, o sigui, no, no té sentit. Potser hauríem de fer un altre POSC i sumar altres carrers o fer altres coses. Però jo crec que no deixarem de fer el POSC.
0: Anem ara cap al casal, perquè abans ho apuntaves. S'ha firmat aquesta compra del casal al Bisbat de Vic. En aquest cas sí que hi va haver un procés participatiu en què la població havia de decidir si volia que l'Ajuntament comprés aquest equipament o no el comprés. En el vostre cas, com valoreu tant el procés com el fet que s'hagi aconseguit aquesta compra?
1: Jo el que sento dir des de fa 2 anys és que ningú havia dit res en la campanya electoral anterior. I un dia em vaig entretenir a mirar el debat al Cívic i jo vaig ser l'única que va mencionar el casal Codinenc en tota l'entrevista, en tot el debat. Nosaltres ja en l'anterior legislatura vam parlar molt amb la Mercè i amb l'Esther Paracois perquè ens quedéssim al casal cultural i ho veiem com una oportunitat. Ara bé, ara acabarem la legislatura tenint en propietat el casal, però més enllà de la governança que estan fent, de veure com si és un ateneu, com es gestiona l'espai, quines entitats hi van en aquest espai i què es farà a part del teatre. Més enllà d'això, jo crec que el proper govern haurà de buscar finançament per poder desenvolupar el projecte, que hi ha un projecte que valorava diverses fases en 1,5 milions d'euros, si no m'equivoco, i nosaltres com a partit hi creiem i per nosaltres es farà l'obra del casal cultural Codinenc.
0: T'anava a preguntar per la governança, però abans un apunt. Sí que és cert que tu, en el debat, vas parlar del casal, però els programes electorals escrits,
1: no
0: els
1: sortia.
0: Que rebien a les cases, l'únic partit que ho portava era Esquerra.
1: Nosaltres no ho portàvem, no.
0: La resta escrit. De partits, ningú portava res escrit del...
1: I no va sortir a cap dels debats a la ràdio, tampoc.
0: No.
1: És cert, és cert.
0: No, perquè... Entenc que l'imaginari de tots plegats, almenys a l'hora de preparar programes de ràdio, com que era una cosa immòbil des de feia dècades, tampoc no estava amb els guions, així com les coses vives que hi ha al teu voltant quan fas un guió de ràdio. I segurament als partits us va passar el mateix.
1: Sí.
0: Apuntaves aquest procés participatiu per la governança. Vosaltres per què apostaríeu a l'hora de gestionar aquell espai? Pel que digui aquest procés o teniu alguna preferència?
1: A mi em sembla bé el que va demanant tant les entitats que hi ha actualment com el que es va dient a peu de carrer, que ha de ser un espai que s'autogestioni. No ha de ser un espai tant com el centre cívic, que hi ha un conserge i està unes hores i es demanen les sales per fer activitats. Ha de ser un espai autogestionat, que se li tregui el rendiment més gran que es pugui fer, perquè, clar, serà una inversió molt gran, i no només ha de passar perquè sigui un espai de teatre. A dalt hi ha un espai enorme per fer exposicions, hi ha un altre pis que està per acabar, que allà ara mateix hi ha els vestuaris del Deixalles i tot el material, però allò és supergran. Llavors, no sé si... hem de sumar una altra sala de cultura, d'arts, però cada vegada el municipi en té més necessitats perquè som més població. Llavors, bueno, no ho sé, potser un altre tipus d'espai, més polivalent, però bueno, que al final les idees que pugui aportar jo ara aquí a la ràdio, bueno, ja les anirem dient durant el procés de la governança.
0: Anem al pla de barris, vinculat també a aquesta compra de la nau Vallcorba, que en aquest cas sí que era un fet que no el vam debatre, no el portava... No
1: va ser molt secret.
0: No es portava als programes. Sí que, no sé si era en un dels debats o en una entrevista, tu insinuaves que vosaltres aturaríeu les obres de la plaça per prioritzar el desenvolupament d'aquesta zona. Com valoreu la compra de la nau i què és el que, bueno, el que hi faríeu? Entenc que està vinculat també al pla de barris que veu votat tots a favor.
1: Per nosaltres, la nova Vallcorba és clau per desenvolupar la zona. El que sí que estem treballant amb gent amb més perfil tècnic. Nosaltres, el projecte que ha presentat Primàries amb Junts per Codines no ens acaba d'encaixar en el que nosaltres faríem. No hem acabat de definir si la nova Vallcorba s'ha de quedar completament tal com està, perquè ens agradaria poder... D'alguna manera s'ha de connectar el carrer amb la zona escoles. Nosaltres creiem que és clau poder connectar la plaça amb el barri nord de les zones escoles. Llavors,
0: amb trànsit rodat.
1: No ho tenim acabat de decidir, però pensem que sí. I més si hi ha el pàrquing on està ubicat. Creiem que sí. Potser una plataforma única, un carrer no tan estret com alguns que tenim al municipi. Llavors, clar, ara mateix no puc dir tècnicament si hi cabria un carrer de 10 metres i a sobre la nau s'hauria de mantenir sencera. Tampoc sabem, i perquè no tenim cap estudi, de que la nau estigui en perfect estat. Llavors, això no sé si l'Ajuntament en algun moment ens donarà aquesta informació, però la nau està completament perfecta per poder fer un aparcament, per exemple, que era una de les propostes que estava estudiant Primàries. No ho sé. Llavors, vull ser molt cauta perquè sí que considerem que s'ha d'obrir el carrer, que els cotxes no han d'anar pel carrer Sant Pau i s'ha de buscar una alternativa de circulació en aquell carrer. I més quan tenim una oportunitat ara mateix, que és deixarem de tenir la C-59 dins del poble. Hem de pensar en que el carrer, la C-59, és que ja hauríem d'estar parlant amb la Generalitat perquè ens donés diners i que no passi com a Palau, quan ha estat 20 anys per poder fer el carrer acondicionat a les necessitats del poble. S'haurien d'estar demanant diners i, és més, s'haurien d'estar demanant més diners per la C-59 i revisar tota la mobilitat interna del poble. Si ara fem les obres de la plaça i hipotequem que només entren els cotxes i surten pel carrer Sant Pau sense obrir el carrer cap a l'Avinguda Escoles, és un projecte que Primàries i Junts per Codines ho veu molt clar, però nosaltres no ho veiem clar, perquè és que en 36 mesos deixaran de passar molta part dels 10.000 cotxes que passen per centre del poble.
0: 5.000, no?
1: Eren 10.000.
0: No eren 10.000...
1: vehicles.
0: Sí. Bueno, amb aquesta xifra, cada vegada que en parlem, és que tots evolucionat. Dieu un número diferent.
1: No, és que ha evolucionat, perquè, clar, quan fa 20 anys enrere fèiem els processos participatius per debatre si calia una variant de 5 carrils, eren 4.000 i pico, o 5.000. I ara eren molt més. Clar, seguiran passant cotxes pel centre del poble? Sí. Però jo inclús ja he estat preguntant a gent que sap. La C-59 no ha de tenir l'amplada... quan passi a ser carrer, podrem ampliar les voreres. A l'ampliar les voreres, redueixes la velocitat del vehicle i el vehicle prioritza passar per la variant. I totes aquestes coses s'han de començar a pensar, perquè el dia que s'inauguri la variant no podem tenir el carrer com el tenim ara.
0: Tu el que deies el 2023 era que la vostra proposta era que el carrer Sant Pau fos de baixada i llavors es pugés per un nou carrer perquè així la plaça pogués ser 100% peatonal. Això ho m'entens?
1: A veure, jo sí, però et dic, les normatives evolucionen, canvien, els tècnics, cada vegada que parles amb tècnics, aporten noves coses i noves decisions. Ara, si el 25 comença les obres de la plaça, nosaltres no podem tenir la mateixa mirada de mobilitat a la plaça que teníem el 2023. És impossible. Ens haurem de replantejar moltes coses de cara a 2027.
0: Heu estat crítics amb alguns equipaments i amb alguns canvis d'espai. Vosaltres vau qüestionar el canvi de la policia local de la plaça a l'antic CAP i també heu reivindicat que la policia estigués a l'antiga farmàcia. No sé si manteniu aquesta postura.
1: Ho mantenim. El que no sé si mantenim... La policia ha de tornar a la plaça. necessitem més policia, i no és perquè sigui un municipi amb menys seguretat que fa uns anys enrere, és perquè hem de tenir tant la brigada com la policia adaptada a la població i al municipi que tenim. Hi ha estudis de l'any 2020, quan encara era... ja teníem un altre cap de policia, que no és l'actual, i els estudis deien que per la població que teníem necessitaven 12 agents més un cap. Ara tenim 9 agents més un cap i una altra persona que no és cap del tot, però que té un càrrec una mica inferior. Llavors, i això ha passat quasi 10 anys. Tenim més població. Potser ara necessitaríem 13 agents més un cap. Clar, perquè hem de cobrir tot el torn i potser ja hauríem de tenir un segon equip de policies, o potser hauríem de tenir una persona sempre fixa a les instal·lacions de la policia. Llavors, clar, s'ha de mirar cap endavant i fer créixer, perquè fer créixer un servei implica també no només la part lletja que veiem de la policia, perquè la policia fa moltes coses que no són seguretat ciutadana. Jo ho he viscut en pròpies cars. El meu pare va necessitar una vegada que l'atenguessin i la policia es va encarregar de que vingués un metge, vingués una ambulància, perquè bueno, li va passar un imprevist al carrer. Llavors, fan un servei també de ciutadania i d'acompanyament. No són els que persegueixen, els que posen multes i els que... No només és això, és una visió. I també em dona certa garantia que la Generalitat hagi apostat per tenir més Mossos d'Esquadra, i una de les coses que ja estem treballant és perquè hi hagi més agents a la comissaria de Caldes i puguin haver més agents voltant per Sant Feliu, també. Això incrementarà la seguretat. I el tema que deies de tornar a la plaça... sí que és veritat que amb la remodelació que s'ha fet a l'antiga farmàcia no sabem l'espai com ha quedat realment per tornar a baixar la policia. Creiem que sí que s'ha de poder tornar a portar la policia a la plaça. Exactament en aquell edifici, ara mateix no ho puc afirmar, però la policia ha de tornar a la plaça.
0: On el col·locaries, si no és en aquell edifici?
1: Jo continuaria pensant en l'antiga farmàcia, però bueno, als baixos de l'Ajuntament. S'havia de posar l'OAC i no l'han posat. No sé què passarà els propers mesos, però de moment els baixos estan buits. Es pot posar l'oficina d'atenció al ciutadà als baixos, o es pot posar també la part presencial de policia allà. I que l'altre edifici, clar, és que estan molt a prop. Hi hagi unes altres coses.
0: Codinars Emprèn, què hi col·locaríeu vosaltres?
1: Està bé el projecte de que hi vagin empreses, però haurien de revisar quines altres necessitats té el municipi i si d'alguna manera el jovent ha sigut el gran perdedor de la legislatura, perquè hi havia moltes propostes de totes les formacions polítiques perquè els jovents tinguessin més espais, i de moment continuen al centre cívic i no s'han fet, sí que s'estan fent més activitats, però l'espai com a tal no l'hem reubicat. Llavors, no sé si potser a la plaça. No ho sé. No, això encara no ho hem treballat. Estem pensant-hi.
0: Ens vam trobar fa pocs dies a la inauguració de la Casa de les Arts, a l'antic ajuntament. És un projecte que s'ha fet amb diverses fases. La primera, que és l'espai Isidre Corderas, que és on hi ha l'escola de música, era heredat del vostre govern. La subvenció de la façana, com deies abans, també vosaltres vau assolir la subvenció i aquest govern l'ha executada. I la segona fase és aquest espai Àngel Rosés, que és aquesta segona planta, i també s'ha aprofitat per arreglar els baixos i poder-hi fer més activitats diferents a baix. En aquest cas, aquesta coherència de que tot el que hi hagi en aquest edifici sigui relacionat amb la formació i amb les arts, la valoreu positivament?
1: Sí, la valorem positivament. Té lògica. I estem contents que s'hagi pogut acabar l'edifici i que no es quedi a mitges. Perquè, clar, nosaltres quan vam acabar la legislatura vam deixar consolidats econòmicament, garantits, l'escola de música tornés a l'edifici i la part de la façana, quedava la segona planta, que nosaltres la vam plantejar en el projecte com a sala polivalent, s'ha mantingut com a sala polivalent. Sí que és cert que l'actuació ha sigut una mica diferent, han mantingut la pedra i no han posat tantes traves perquè es puguin fer també exposicions. És encertat, és una cosa encertada.
0: Ara canviem una mica de tema. Tu vas ser molts anys regidora de Medi Ambient i, si no m'erro, vas ser la regidora que va impulsar per primer cop el Porta a Porta l'any 2004.
1: No, la Laura, no? Va ser la Laura.
0: Ai, és veritat, la Laura Ortega, i després sí. Ho has heredat tu.
1: Sí, jo vaig implantar totes les fraccions.
0: Exacte, la Laura, amb l'etapa de la Laura, era només orgànic
1: i rebuig.
0: I en el teu cas es va afegir paper i envasos.
1: Sí.
0: Es va fer aquesta campanya en la qual es va decidir que no recollien les fraccions que no tocaven. S'ha augmentat el percentatge de residus que reciclen. En quin punt creieu que està el Porta a Porta Sant Feliu?
1: El Porta a Porta ha millorat, però és que cada legislatura que algú ha entomat el fer una campanya perquè la gent recicli i faci les coses bé, sempre s'ha crescut en percentatge de reciclatge. Aquesta vegada el que sí que ha canviat és que vam fer una campanya molt activa en deixar de recollir els diumenges. Llavors, té lògica, la gent al final, si no li recullen les escombraries, no les treu. O perquè molesten, evidentment, i hi ha veïns que es queixen i a nivell social sí que van dir nosaltres deixarem de recollir els diumenges el que no sigui rebuig, i això ho han aplicat, que és un tema molt valent i se'ls hi ha de felicitar per no haver tirat enrere, perquè socialment la gent es va queixar molt. Ha sigut un encert. També ha sigut un encert una cosa que potser no se'ns va ocórrer a nosaltres, va ser deixar de recollir el que no era rebuig i recollir-ho dilluns com en vas, perquè la majoria el 80% de coses que generem són en vasos. Llavors, en lloc d'anar el dia següent corrents amb un camionet a recollir perquè el poble estigués net, deixar-ho i recollir el dia següent, i llavors sumar aquest reciclatge que la gent havia tret el dia abans els dilluns. Bueno, al final ha sigut un encert que han pensat ells i està bé, és correcte.
0: Ens queden 4 minutets per acabar aquesta entrevista. Estem ja a la recta final i a mi m'agradaria parlar una mica de futur. Per tant, Albert, canviem de sintonia. A banda de regidora a Sant Feliu de Codines, també ets consellera comarcal pel PSC i al setembre de l'any 2024 el teu partit et va escollir primera secretària local del partit. Tens ganes de seguir endavant?
1: Tinc ganes, però la decisió no ha de ser únicament meva. Llavors, nosaltres com a partit sabem que a tard o d'hora haurem de fer una reunió d'agrupació i prendre decisions. Jo em presentaré com a cap de llista. Bueno, jo sí que faré un pas endavant, però no sé si algú més també el farà. Llavors haurem de valorar. Deixarem passar l'estiu per això,
0: Si algú altre fes aquest pas endavant, tu el faries al costat en funció de qui fos?
1: Depèn. Si suma i és millor per Sant Feliu, sí. Jo continuaria, Jo he estat en diferents posicions aquests anys.
0: Sí, has estat de 2, has estat de 3.
1: I sempre sumat. Jo vull que el poble millori. I al final és el meu poble i de la meva família.
0: Com està el vostre partit a nivell local? Perquè Sant Feliu ha crescut en nombre d'habitants, hem rebut molta població de la primera corona metropolitana i el PSC està governant a diverses institucions, Diputació, Generalitat i també a Madrid. Heu crescut en número de militants?
1: La militància és un tema que ha evolucionat no només en el nostre partit, sinó que hi ha molta gent que és simpatitzant però no militant. Bueno, és un tema de relleu generacional. Els nostres avis i els nostres pares, potser perquè venien d'altres circumstàncies polítiques diferents, creien molt en la militància. Crec que ara la gent no es mulla tant en formar part d'un partit com a militant, però sí que la gent s'apropa, si és simpatitzant i I bueno, jo tinc molta gent que simpatitzant, que també et van donar els seus inputs. La agrupació continua sent una agrupació pròpia, no estem compartint agrupacions amb altres municipis, com passa en altres zones, i bueno, considerem que som un bon equip, som un bon grup.
0: Molt bé, podríem obrir més temes, però ens queden 2 minuts ja. I no sé si tenim temps d'obrir-los. Jo no sé si hi ha alguna cosa que creguis que... Sí que us explicarem que la Laia ha vingut amb llibreta, ha vingut amb apunts, per tant, aquí s'ha preparat l'entrevista. Som un diumenge a la tarda, ho esteu escoltant a partir d'un dimecres al vespre. Això segurament també condiciona a l'hora d'afrontar amb temes com que no us he presentat que el tècnic de so avui no és en Xavi Carrera, sinó que és l'Albert Rodríguez, que ens ha acompanyat des del minut zero d'aquest programa, i jo porto 500 anys aquí i no t'he presentat, Albert.
2: Hola, què tal?
1: Hola, Albert.
2: Gràcies.
0: No sé si m'he deixat alguna pregunta que tu vulguis fer, també tens micro obert, Albert.
2: Gràcies. No, m'ha semblat una entrevista molt completa. La veritat és que sí. Mm-hmm.
1: Jo és que, saps què passa? Que sempre em preparo tot, Soc una persona que intento preparar-me a les entrevistes i en el meu dia a dia també em preparo els plens i les reunions. Però crec que he dit tot el que volia dir, però sí que m'agradaria dir que nosaltres estem al servei del poble i que creiem en el que fem i que la nostra visió de la legislatura, encara que hem estat a l'oposició, ha sigut sempre amb un tarannà de sumar i que no volem que se'ns vegi com... Perquè alguna vegada ens han dit vosaltres esteu en contra de la plaça o esteu en contra d'això. No, vull que ens vegin com els que estem a favor de millorar el servei del CAP, estem a favor de que es faci una consulta que tothom pugui opinar, estem a favor de que si tenim una llei de barris que preveu... Estem a favor de que es consensui la zona escoles, que per exemple de la zona escoles no hem parlat, però considerem, i ho he dit diverses vegades...
0: No parlat, però
1: que hem de seure tots perquè sigui una cosa de consens i no ens torni a passar com el tema de la plaça. Llavors, que això és el que vull transmetre com a candidat, com no, com a cap de llista ara mateix i actual regidora, però és que tot l'equip pensem el mateix.
0: Doncs sí, no ho he tractat expressament perquè fa molt poques setmanes que vam dedicar un taula per 5 exclusivament a parlar d'això i per tant està bastant recent. Laia Jordana, regidora del PSC, moltes gràcies per haver...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, l'últim programa de la temporada i el comencem diferent, sense sintonia, amb una presentació que la Copla està buscant aparcament i no ens arriba. Toni, bon vespre.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: A punt per l'últim?
1: Sí, sí, cap problema. Està tot a punt i ja tenim l'agenda preparada, que no ens falti i ja està.
0: Molt bé. Jordi, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Hem preparat també. Bon dia.
0: Doncs va.
2: Moltes peces noves, moltes composicions.
0: Doncs amb ganes. Doncs va, tenim la Copla a punt que va bufant de fons. Albert.
3: Molt bon vespre.
0: Salutacions.
3: Salutacions.
0: Doncs aixequem sintonia i arrenquem. Som-hi.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs això mateix, 17 de juny, això vol dir que Sant Joan ho tenim a tocar i la temporada de programes, diguem, ordinària de la casa d'Ona Codinenca s'està acabant. El dimecres que ve coincideix festiu Sant Joan, per tant, ens haguéssim pogut plantejar fer un programa de Sant Joan. Però ho deixarem aquí, d'entrada.
1: De moment, sí.
0: I ja fa un parell de temporades que diem el mateix, que la temporada que ve no sabem si continuarem perquè no n'hem parlat.
1: Tens tota la raó.
0: Però com que no n'hem parlat, serà que sí.
2: Jo estava sorprès, diu, sí, no, no hem parlat, però no cal parlar-ho, no?
0: Però no cal parlar-ho, això mateix.
2: Bueno, no sé, el Toni.
1: Això ho dieu vosaltres, a mi m'ha de parlar del sou.
0: Hem de revisar el contracte, oi?
1: Clar.
3: Tipus de contracte.
1: Evidentment.
3: Per temporada.
2: Compte, que farem aquesta revisió.
1: Home, ja sóc com els futbolistes, aquesta temporada.
0: Com a mínim cobrar el doble que la passada.
1: Com a mínim.
2: Mira, això com a...
0: Com això ja s'hi pot comptar.
1: Menys mal. Ja anem bé, doncs.
2: Doncs està més assegurat que siguem aquí els dimecres.
0: No cal patir. Doncs això, un programa que avui sonaran unes quantes sardanes que tenim programades. El Jordi també ens porta algunes peces que ja ens comentarà en el seu moment. I com que la Copla ha arribat, però ha arribat tard, doncs els fem començar ja, just passats 4 minuts de les 9, i amb una peça que em sembla que no caldria presentació, perquè si diem la puntaire, segurament avui ja s'ha aixecat del sofà i ja està a punt de començar amb els curs. Doncs per tant, que passi la Salvatana amb aquesta peça del mestre Badosa, amb la puntaire. Som-hi!

0: Visca.
1: Visca.
2: Una gran sardana. La coneixem de tota la vida.
0: Sí, aquesta és molt bonica.
2: Cantada pels cantants de la Selvatana, que jo crec que només he conegut de veu-la
0: de
2: Noelia. Perquè els altres no. Deu ser una gravació d'en Gent Rivera, que hi havia d'haver uns altres cantants, perquè pel que m'ha sonat, eh? Potser m'equivoco, però m'ha semblat que només coneixia la veu de la Noelia. Bé, sardana de Lluís Badosa, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1898 i ens va deixar el maig del 1938. Va ser compositor i, evidentment, i músic català. Ell era fill d'un industrial, el seu pare es deia Enric Badosa i Calvet, emparentat amb la seva mare, que era de la família Agustí Calvet. La seva mare es deia Rita, eh? Tots dos, bueno, no se sap ben bé com aquest noi va entrar en el món de la música, perquè no va aparèixer doncs, que tocava la música, i li quasi bé es pot dir que ho va aprendre ell solet. Vull dir que va ser un...
1: autodidacte.
2: Exactament. Llavors, què va passar? Doncs que el van agafar com a oficial d'infanteria perquè s'anés a l'Àfrica Oriental a la guerra i això, doncs, diguem, li va trencar tot el que era el món musical. Es va fer militar, acabada la milícia, llavors se'n va anar cap a Venezuela i en allà va començar a trobar, doncs, el tema de la música va tornar a enganxar fins que va tornar a Sant Feliu de Guíxols el 1921, on llavors sí que ja va estudiar amb un professor de música i es va dedicar sobretot al piano, solfeig i al cant d'harmonia, aquella harmonia que sempre en parlem. Doncs això. Ha fet moltes coses, eh? No només ha fet sardanes, sinó que dintre la música ha estat amb orquestres i ha fet jazz i ha fet de tot. Però va fer aquesta sardana i aquesta sardana doncs, ha sigut la que li va donar, diguem, tot l'èxit.
1: Estava dins una sarsuela, no?, aquesta
2: exacte,
1: peça.
2: Exactament.
1: Molt bé. Doncs, anirem fent camí, que amb un final de temporada, i penso que el mestre Joan Lázaro ha de sonar, i per tant, doncs, tenim aquesta peça que va fer tot fent camí, que és el que hem fet aquí... en aquesta casa, en 8 temporades, i no ens despedim, perquè és això, i han dit que com que no n'hem parlat per no seguir, doncs haurem de seguir, i serà així de fàcil, i amb el Joan Lázaro anirem fent camí amb aquesta peça que ens va fer en el seu dia, i doncs que passi la copla, tot fent camí, som-hi.

0: Quina...
1: Fent camí, no has dit? Fent camí.
0: Fent camí.
1: D'en Joan Lázaro. Bé, què podem dir de Joan Lázaro, que és el nostre compositor... Que era, vaja, el nostre compositor més proper i més amable, gairebé, no? Sí. Juntament amb el Sinfric i el Rovira. Bé, en Joan Lázaro va néixer a Manresa el 1944 i ens va deixar, malauradament, el 2024. Ja fa 2 anys, eh? Ell va començar com a compositor, no, va començar com a cap danser del grup de la colla Dintre el Bosc i ballava, doncs ballava amb colla, anava als concursos de per tot Catalunya. Ja mentrestant anava fent això, doncs va fer els estudis de piano i violí i va estar al Conservatori de Música de Manresa. I més tard doncs va ampliar els seus estudis amb una cosa molt important, que és l'harmonia. I amb el Josep Puig. I amb 15 anys va entrar a formar part de la colla d'ensaire, com dic, Flor de Maig, i més tard cap a la colla Dintre el Bosc, on va ser, doncs, va estar-hi 12 temporades. Però el 1983 va estrenar la primera seva sardana, que porten per nom Muixament. I a partir d'aquí, doncs, 4 sardanes per temporada. I ell sempre ens deia, vaja, que ell no era... com el Gili Membrado, sinó que ell feia 4 sardanes a l'any, que ja en tenia prou. Ell es llevava al dematí, s'anava a caminar, i llavors arribava a casa i se sentava al piano i estava una hora o 2 hores amb el piano fent coses. I prou, ja en tenia prou. Els caps de setmana, evidentment, a ballar sardanes, que ens el trobàvem per tot arreu. Joan Lázaro ens va fer nosaltres una sardana que era el desè plec codinenc, i aquest any... hi posarem una a l'aplec nostre aquest 18 de juliol, posarem una sardana conjunta que es diu Maragassa a Canyarets, que és una sardana que va fer ell a dues cobles, per dues cobles. I ja que tindrem les dues cobles, la Juvenívola i la Sant Jordi, doncs els vam dir, va, posarem una sardana escrita a dues cobles d'en Joan Lázaro.
0: Molt bé.
1: Us he de dir que em va fer 180, al final, de sardanes. Vull dir, 4 cada any, però em va anar fent 180. Vull dir que déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
0: Va anar passant. Doncs, tenim sintonia de sardana cantada. Doncs, endavant. I veu del Jordi que ens explica.
2: Hola, bona nit. Mira, el 16 de juliol és la Verge del Carme, la festa dels mariners. Cada 16 de juliol els ports i les cales de la costa catalana es vesteixen de festa de celebrar la Mare de Déu del Carme, la patrona de mariners, pescadors i navegants. Aquesta festivitat, amb un fort arrelament a la cultura mediterrània, combina en la religiositat, tradició i identitat col·lectiva a la majoria de celebracions. La imatge de la Mare de Déu surt dels temples on és custodiada durant tot l'any pel navegar mar endins. Hi ha una balset mariner que se'n diu la Rosa del Port. L'interpretarà algú de Veneres Ultramar, de la Núria Berengueres, d'aquí Sant Feliu de Codines. Per cert, que la Núria Berengueres del grup Ultramar els tindrem a la Festa Major el 18 de setembre, la cantada faran a Sant Feliu. Com bé vam explicar, el grup Ultramar fa molts anys, vull dir que s'ha creat fa molts anys i fa molt bé, o sigui que us convidem que el dia 18 hi aneu. Per tots vosaltres, la Rosa del Port és un balset mariner.

0: Ja t'envio els petons de dos en dos.
1: Per cert, m'he descuidat de dir a l'autor, música i la lletra del rei de les habaneres, José Luis Ortega Monasterio. Vull dir que aquest és... que la va fer, suposo, quan estava a Menorca, perquè aquest és molt maca.
0: És una habanera molt alegre, eh?
1: És un balset molt maco, la va fer, és molt maca. Quasi tots els grups el porten.
0: Ja.
1: Passarà que ens feien la Núria i que no se sentís, que ja l'he encarregat per a la festa major.
2: Ja el posi al repertori.
1: Que el posi al repertori, que si no, no la deixem tocar. Bé, què se sembla? Molt maco. L'altra peça no és cap habanera, si és un decreix, perduts a la immensa mar blava. Aquesta cançó era finlandesa, em sembla, es va traduir, però no, la música serà aquí, però està... A veure, és un homenatge a l'aeroport del Prat. Canta un cantautor, Pas de Cebre, no sé qui és.
2: Pas de Cebre?
1: Pas de Cebre. Bueno, ja és que no he trobat el cantautor que canta en guitarra, ell sol, però és... Està bé. Escolteu bé la lletra, perquè és molt divertida. Per tots vosaltres, Decreix, perduts a la immensa mar blava. En versió Pas de Cebre.

0: Bé,
1: doncs...
0: un decreix, anem de creix.
2: Has dit que estava dedicada a l'aeroport?
0: Bueno.
2: Més, ho he dit criticada a l'aeroport, no? Perquè bueno, el deixa guapo, eh? Sí.
0: El deixa maco, el de creix. Criticant a l'aeroport, sí, sí. Era... No el vaig trobar així perquè dic que aquest, això està... Està ben
2: buscat.
0: Ben buscat, no? Bé, vull dir, a veure, escoltant el text. El següent tema. Ja que estem a la ràdio, posarem una que diu gràcies per sa ràdio. En mallorquí. Per Tomeu Penya. Aquest, ja que estem a la ràdio, farem un homenatge a la ràdio. Tomeu Penya, Villafranca, de bon any, de l'illa de Mallorca. Va néixer el 22 de març de 1949. És cantautor mallorquí de música tradicional i country. Perquè ell fa country, també. Bueno, aquesta mica de per ràdio és mica country. Comença la seva carrera musical tocant en diversos grups de rock que s'havien creat arran del creixement turístic experimentat a Mallorca. Quan tenia 15 anys, va començar d'hora, més endavant s'anava de viatge a Europa amb la guitarra i així tocar diversos pubs, Alemanya, Dinamarca i Suècia. La seva distància i l'enyorança de la illa nadiua l'incitaren a compondre cançons. Quan tornava a Mallorca i els seus amics l'encoratjaven a seguir aquesta via. Va ser el mateix rector de Villafranca, que el rector el va empènyer, qui li va dirigir l'enregistrament del seu primer disc, Cant a la Vila. El desembre del 1982, Tomeu Penya, amb l'ajuda d'en Joan Bibiloni i el suport del finançament d'un grup d'amics, enregistrà un LP amb els seus darrers treballs, Càrrecs i Roses. Llavors va anar creixent una gran demanda per part del públic mallorquí. Per tots vosaltres, gràcies per sa ràdio.

0: homenatge a la ràdio, eh? O sigui, el cotxe, o sigui, tot arreu, eh?
1: Sí, gràcies per ser ràdio.
0: Per ser ràdio, eh?
2: Sí que és una miqueta country,
0: eh? És country. El grup de country els hi posem aquest, que ballarà més bé. És molt, molt, molt.
2: Sabeu que aquest senyor, un estiu, va fer el primer, com has dit tu molt bé, eh? El primer, el CD Carrits i Roses, que els seus coamics li van pagar,
0: sí, sí.
2: I va aconseguir vendre 10.000 còpies, només a l'illa de Mallorca estem parlant.
0: L'illa, 10.000 còpies?
2: 10.000 còpies. Oh. I va fer a l'estiu 50 recitals. A l'estiu. I crec que tot és un rècord espectacular, això, eh? Perquè la Salvatana, el mes d'agost, te'n pot fer 23, 24, 25... ja són molts, eh? Perquè acaben rebentats. 50. Tu saps el que és, això?
0: Molt mira.
2: Un estiu.
0: Està fent una gira per Catalunya. Si mireu la web, està cantant per aquí. Jo vaig veure últimament a Palau de Plegamans. Anava amb una altra, també. A més, és molt còmic, explica coses, acudits, i s'ho va passar molt bé la gent.
2: I el mallorquí, vulguis o no, és un idioma que es fa estimar, no? És un idioma que t'entra bé.
0: Sí, enganxa.
2: Hi ha idiomes que dius, no, però aquest, el mallorquí és un idioma que...
0: Jo penso que vas a Mallorca i un parell de mesos ja estàs parlant...
2: Això ja no ho sé, perquè...
0: Sí.
1: Acaba salat, no?
0: Acaba salat.
2: Però és maco d'escoltar el mallorquí.
0: El març o abril de 2012 va estar aquí, a Sant Feliu, al Centre Cívic. Va estar cantant, no me'n recordo, perquè no l'he apuntat aquí, però estem mirant el programa, de cara al cartell, i sí, el 2012 va estar al Centre Cívic. Però és un home que jo sí, ara aquest estiu la gent de veig que està per aquí, anir a veure, perquè...
1: Seguiràs.
0: Perquè allà on va, a més, que diu, deu omplir, perquè el Teatre Palau, el Teatre La Vila, estava fins dalt. O si no agafo entrada, ja entro. Sí, vaig agafar el cotilló, el vaig reservar, però vull dir, omple, perquè a més anàvem un altre, vam fer un duo. I...
1: Té nom. Molt penya.
0: Molt bé.
2: Sí, a més és molt agradable. No?
0: Molt agradable. Molt.
1: Ens va, doncs, parlant de concerts i de que fa entrades, mirem l'agenda, a veure com es presenta el cap de setmana, que ja encarem Revetlles de Sant Joan, encara no, oi?
2: Encara no, però és que és igual. Ja. Si hi ha Revetlles, com si no n'hi ha. És que em sembla que no us ho cantaré pas, perquè és que...
1: Ja va fort,
2: va més que posem una sardana, més d'escolta.
1: Però, bueno...
2: Us diré, si voleu...
1: Fem sonar la trinca i en diem els més propers, va.
2: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes. Us diré, per exemple, que aquest dissabte a 11:45 a Sabadell tenim la Nova Vallès amb una ballada. Ah, important. Qui vulgui anar al Tibidabo, hi ha una ballada de sardanes amb la Copla Berga Jove. Us dic que la Som Sardana ha regalat 600 entrades. Vull dir que estarà a tope. Bueno, regalat tampoc. Han pagat 3 euros per una fundació, no sé quina història. Però que els han regalat més de 600 o més de 600. Això sí, diuen que tota aquesta gent haurien de passar per la ballada abans d'anar-se'n a les atraccions. El problema és que d'aquestes 600, potser a la ballada n'hi van 100 només. Els altres ja estan tots. Però bé, que si algú hi vol anar-hi, 11:45 hi ha una ballada a dins el parc del Tibidabo.
1: Aquest dissabte,
2: dia 20, sí, amb la Copla Berga Jove. Mata de Pere, també tenim la principal de Llobregat amb una treballada. A Plec, el 27è Plec de la Sardana, a Capdavànol, amb la Copla Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I un altre Plec, a Sant Llorenç d'Hortons, la Flava de Farners i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquests tots són de plecs de tarda, eh? Comencen a les 5 i l'altre comença a les 6. A Cunit tenim la Contemporània, a Sant Andreu tenim la Marinada, a Sant Andreu de la Barca tenim la Juvenívola, a les Borges del Camp tenim la Reus Jove, a Santa Coloma de Farners tenim el Foment de Montgrí, a Calafell hi tenim la Catània, a Reus tenim la Ciutat de Terrassa, a Mataró és la Plec, 40è a Plec de Nit, Lluïsos Copla, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell, al Pati del Cafè Nou a partir de les 7 de la tarda. Ballar de Sant Vicenç de Montalt, la principal de Banyoles. Un concert dels Montgrins a Lloret de Mar, 100 anys de temporada sardanes d'estiu. A Roses, a les 10 del vespre, tenim els Rossinyolets. També a les 10 del vespre, a Begues, tenim la Contemporània. Fins aquí el dissabte. Comencem el diumenge, Vilanova i la Geltrú, la Maricel, a Balaguer amb la Tàrrega, al Prat de Llobregat tenim el 44è Aplec de la Sardana amb la principal de Llobregat i la ciutat de Cornellà, a les 11 del matí. Qui vagi a Andorra, als Caldes d'Organy, Organyà, perdoneu, ballada amb vents de Riella. Un altre plec, 63è Aplec de la Sardana de Sabadell. Tres cobles juvenils, Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Comencen el dematí i a la tarda te'n tornem a partir de 4:45. Un altre plec, 72è Aplec de la Sardana a Anglès, amb la principal jove, ciutat de Girona i ciutat de Granollers. També comencen els 11 del dematí i 4:45 se'n tornem -hi. A Barcelona, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, 11:45. Santa Coloma de Gramenet, a 11:45. Tenim la ciutat de Terrassa. A l'Arbós hi tenim la Reus jove. A Terrassa tenim també 12:45 la Contemporània. A Camprodon tenim la Salvatana. Un altre plec, 80è plec de la Sardana a Taradell, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Genissenca i els Lluïsos Coble. A Vilassar de Mar tenim la principal de Llobregat. A Barcelona Sants tenim la Nova Vallès, en Camp, Juvenívola de Gramunt. A Camprodon, la Salvatana. A Besalú, la principal de Cassà. A les Borges Blanques, Vents de Riella. A Montgat hi tenim la Vila d'Olesa. A Molins de Rei tenim la Marinada. A Tarragona hi tenim la Cossetània, Sant Cugat del Vallès, la ciutat de Terrassa. Malgrat de Mar, la principal de Banyoles, la Seu d'Urgell i tenim la Bellpuig Cople. A Cervera tenim la Cople Tàrrega. A Blanes, la Baix Empordà. A Llinars del Vallès tenim la principal de Llobregat. A Montblanc tenim la Maricel. A Camprodon tenim la Salvatana, que hi deu estar tot el dia, pel que estic veient en concert. I Olesa de Montserrat tenim a les 10 del vespre amb la Cople Contemporània. I això és tot. 36 ballades, he comptat 8 aplecs i 3 o 4 concerts. Què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Qui no vol anar a escoltar sardanes perquè no vol. Per tant, entreu a el que us diem sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda i ara que no hi serem, però podeu fer-ho igual cada cap de setmana entreu a Som Sardana i mireu la gent perquè hi ha per buscar, remenar i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé.
2: I recordeu que el 18 de juliol de la mes que ve doncs tenim la plaça de Sant Feliu.
1: Cap a la plaça. No,
2: a la plaça no podem anar-hi i ens anem al pati de l'escola FEDAC.
1: Ah, molt bé.
2: Que diuen que és més cèntric i és més planer. I primer havíem mirat a Can Xafreda, però ens sembla que ens anirà més bé al pati.
0: Sí, és gran i
2: és
0: està molt, bé.
2: És gran
0: està
2: i, bé, està i, bé, ja. I està més bé, més cèntric, no, la gent més per aparcar també. I, bé, al final bueno. Hem arribat a un acord, bueno, no ha costat gaire, eh? Amb l'escola FEDAC no ha costat
1: fàcil.
2: Gaire, ha sigut molt fàcil. I ens anirem cap allà.
0: Molt bé.
1: Fantàstic, doncs ja tenim primícia. Tenim alguna agenda pel cap de setmana local, també?
0: També.
1: Oi?
0: I tant, aquest...
1: Què toca?
0: El 20 i 21 tenim el Teatre Jove Amateur de Codines Escena.
1: Aquesta també és
0: 81,
1: bona.
0: O sigui que tenim feina tot el dia perquè el programa està tan apretat que haurà de dinar al teatre.
2: Ens podrem moure de la cadira.
0: No podem moure de la cadira perquè tenia un, el primer programa el dissabte... Acabo un i a 3:45 comença l'altre, vull dir, no sé...
1: Sí, sí, és un continu.
0: És un continu, vull dir que...
1: També bona feina.
0: Podem posar les piles tots i cap allà. Jo penso que està molt bé, cada any ho fan i som un teatre amateur i venen joves i s'ho passa molt bé, està molt bé. Llavors tenim el dia 20, al vespre, els 20 anys de col·lectiu.
1: El col·lectiu també celebra.
2: Ah, celebra els 20 anys.
0: Celebra. Bueno, i el 23 de juny... La rebuda de Flama del Canigó a les 13 hores a la plaça Lluís Companys. O sigui, allà baix. Llavors,
2: nosaltres hi ballarem dues o tres sardanes.
0: Sí?
2: Eh?
0: Sí.
1: A la tarda, no entenc?
2: A partir de la tarda, sí.
1: Quan es faig els actes d'encesa.
2: Quan que se fa l'encesa del foc i el sopar i tot això. Bon. Ballarem tres sardanes de quatre tirades, però que en diem sardanes elèctriques. Vol dir que intentarem aviam què passa.
1: Molt bé.
2: I amb la gent que... com respon.
0: Posarem la bebida de saldrà.
2: No. Sardanes elèctriques, eh? No seran amb ritme.
0: Per això dic elèctrica. No, elèctrics, què vols dir?
2: Elèctrica vol dir sardana que porta percussió, que porta bateria, eh?
0: Ah, va, això...
2: No vindràs tu a tocar la bateria,
0: jo,
2: eh?
0: Jo no. D'acord. Bé, les 8, la Flama del Canigó, i el que ha dit, hi haurà les sardanes, i a les 8 del vespre, llavors hi ha un sopar popular a la plaça d'Octubre, porta el teu sopar, hi haurà taules i cadires. I llavors la revetlla de Sant Joan, Can Xifer, a partir de la revetlla que la faran a partir dels quarts d'una de la nit. Organitza el Macalú.
2: Macalú.
0: Està molt bé, tenim un bon programa aquest de setmana, sí, activat.
1: Complert.
0: Tenim feinada de sobres aquí.
2: No dormirem en tot el cap de setmana.
0: No, aquí està actiu.
1: Molt bé. Has començat dient l'agenda que es feia la ballada aquesta, el Natividad, pues, pel dia universal de la sardana.
2: Sí.
1: I hi ha un manifest que, si de cas, el llegirem també. Que
2: com vulguis.
1: Ho solem fer cada any, això.
2: Com vulguis.
1: Aquest any l'ha escrit el Tomàs Molina i diu així. Avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que amb un gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la copla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment, aparentment senzill, hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Mas Ros, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda, un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges, i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada copla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Mas Ros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la copla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny del 2026.
2: Molt bé, Tomàs.
1: Es nota que és un físic, que ha escrit això.
2: Sí. També, sí. Però m'ha agradat això de la intel·ligència social que ha dit.
1: Sí. Sí, està molt ben trobat.
0: Sí, que no es porta gaire el tio.
2: Ha dit veritats com temples, eh? Vol dir que està claríssim.
3: Sí.
2: L'última ballada que vam fer a Sant Feliu va venir a veure un senyor i em diu no entenc jo de la sardana. I dic, què és el que no entenc? Diu, ara tu pots... Estàvem ballant a l'anell, eh? Ara tu pots entrar aquí dintre a ballar. Dic, sí. Dic, jo no, jo i tu i qualsevol. I em va dir, no pot ser, no ho entenc. En castellà m'ho deia, en castellà. Dic, doncs, si vols, entrem tu i jo, ara mateix. I em va dir, no, perquè jo no en sé, no sé què. I al final li dic, però vostè d'on és? Diu, jo sóc del País Basc, em va dir. Sóc del País Basc. Diu, bueno...
1: I estava aquí, per aquí de passa volant?
2: Està, no, no, diu que ha vingut a viure aquí uns mesos i que vol... Que, clar, es va trobar la Cerdà i diu que com funciona això, perquè veu que la gent entra, surten i foten el que volen. Diu, em deia, diu, clar, nosaltres estem acostumats que ens foten la sabata aquí a dalt dels ulls i això només ho poden fer aquell, no ho pot fer ningú més. Diu, en canvi aquí entra tothom, nens, petits, dones, homes. Diu, sí, aquí és tot, és obert. Diu, però puc entrar ara? Diu, podries entrar? Diu, no vull entrar perquè no en sé, però si no, diu, clar que podries entrar. No, se'n feia creus.
0: Clar,
1: bé.
0: Lloc del món que es pot entrar a ballar.
2: Però és que això passa a molts pocs llocs.
0: Sí. Bueno,
1: és el que té,
2: és el que té la sardana. Això.
1: Molt bé, doncs va, passem una més, que tenim a punt també, que ja ens queden 10 minutets i aquesta sí que cabrà. Una que també és mítica, amb la principal de la Bisbal, que porta per títol El Sereno. Copla, estem a punt, doncs, a bufar. Som-hi.

0: El Sereno.
1: El Sereno.
0: Una sardana que s'aballa bastant, eh? I a la gent els hi agrada.
1: I sobretot a terres de l'Empordà, no?
0: I sobretot cap allà dalt. Bueno, és que aviam, el Jordi Coll és del Baix Empordà, és de Fuixà. Per tant, a mi aquest xicot m'agrada moltíssim, sempre ho he dit, i pràcticament en els aplecs no hi falta mai una sardana de les seves. Té un repertori, i a més són molt balladores, molt alegres, té un repertori espectacular a nivell de sardanes, i bueno, ha arribat al final de la sardana doncs, un 4 o 5 vegades. Realment, jo m'ho he pogut escoltar aquesta, que es marca molt bé el tema del Sereno, amb les tenores a baix de tot, i els tibles que van per sobre, que normalment sempre és al revés, i molt bé, una gran sardana.
1: Bé, doncs, escolta'm, que si hem llegit el manifest del Dia Mundial de la Sardana, doncs, i el Tomàs Molina ens ha fet aquesta petita ofrena, que més que fer sonar aquesta peça del mestre Mas i Ros de Petita Ofrena, per anar tancant el programa, també.
0: Doncs, la podrem ballar a la plec, si voleu.
1: I a la plec també sonarà.
0: Sí, i tant.
1: Doncs va, la Petita Ofrena, a veure com sona.

0: Doncs...
1: Petita ofrena.
0: Una petita ofrena, però és molt gran.
1: I tant, que és gran, grandiosa.
0: Com a sardana.
1: És molt grandissa. Què fem, Ramon?
0: Fem goig.
1: Fem goig? Ens quedem una hora més? O què fem?
0: Bueno, no sonarem, perquè la programació no està feta.
1: Vaja, home, no ens deixaran.
0: El Jordi ens deia que necessitava el micro...
2: No,
0: un moment.
2: Gràcies per ser ràdio, per una codinenca. Tots els que van possible, el voluntariat, homes i dones, que aquesta emissora funcioni, que hi hagi una certa... Fa molts anys que funciona i és tot gràcies al voluntariat. Així com totes les entitats del poble que fan possible que el poble sigui dinàmic i que el tema col·lectivitat, que últimament espera bastant, que funciona i que... Vaja, que és una alegria tenir una emissora d'aquestes característiques i que fa tants anys que va endavant. Gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio, molt bé. Doncs sí, senyors, i gràcies a l'equip que estem aquí, perquè 8 temporades, el Toni, el penso que el dia que el vaig trucar per presentar-me, que no sabia qui era... que pensar que avui arribaríem aquí a 8 temporades, penso que no t'ho haguessis cregut.
1: És que jo no em crec res. Jo, si el dia que vam començar l'agrupació haguessis dit que arribaríem a 25 anys, diria, sí, home, doncs ara ja portem 8 de la ràdio, dius.
0: 8, oh, 8 temporades.
1: Imagina't.
0: Bé, l'època Covid, diguem, no la contem, eh?
1: Vale.
0: Va ser allò un impàs que vam estar a casa i no ens vam atrevir a fer massa res. Però...
1: I la veritat és que no, ens ho hem passat molt bé, eh?
3: Molt.
1: I no hem tingut allò, a vegades sí que hem tingut que córrer o tens alguna cosa, però tampoc no és que hàgim tingut moltes coses complicades, eh?
0: No.
1: Vull dir que al principi tenies uns nervis bastant importants, ara ja no en tenim tants. No sé si és bo o dolent, però
3: és bo,
1: com
3: és
1: a
3: bo,
1: mínim vens aquí a passar-t'ho bé.
0: Escolta, mi, el que volíem explicar, avui les sardanes que han sonat no les hem tallat. Són aquelles peces que fèiem sonar sempre al final... I quedaven tallades, i avui les hem fet sonar senceres.
3: Un recull.
0: Val? I avui
3: bona feina.
0: No tallarem cap sardana, perquè el que volem dir és això, que no parlarem si tornem a la propera temporada, perquè com que no ho hem parlat, haurem de seguir.
3: Mm-hmm.
0: Per tant, us emplacem per passat Festa Major, seguirem fent sonar sardanes els dimecres, i suposo que de 9 a 10, que això ho hem d'acabar de tancar. Passo bé.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Benvinguts a Top Sound, el programa internacional on cada cançó representa un país diferent, reunint sons, històries i cultures de tots els racons del món. Discutim junts la secció d'aquesta setmana. Aquesta setmana, Itàlia està representada per Kama amb Fearless, un tema enèrgic i inspirador que transmet confiança i determinació, amb una producció moderna i una atmosfera especialment captivadora.

per als Estats Units trovem Tony Macamba, Woman Who Knows, una cançó sincera que posa en valor la força de l'experiència i la importància de les relacions autèntiques a través d'una interpretació plena de sensibilitat.

per al Japan descubrim IM00TK amb Lucky Bird Cloud. Somiador e imaginativa, aquesta composició crea un paisatge sonor únic con la creativitat i l'atmosfera es fusionen per oferir una experiència musical fascinante.

Finalment, les Bermudes tanquen el nostre viatge musical amb George Andrew Simmons i el tema Children Dog Again, Society Wants We Heard, una composició plena d'esperança que evoca el renaixement, la curació i la possibilitat d'un futur millor.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Trenta-cinc quaranta-cinc, amb Laura Peña.

a tothom i benvinguts. Com esteu? Espero que molt bé, perquè avui, per variar, també us porto un programa temàtic. Serà un programa, de fet, temàtic i una recomanació per aquest cap de setmana. Dissabte se celebra a moltes ciutats la Nit dels Museus, que és una iniciativa que des de fa molts anys doncs, presenta els museus a la ciutadania d'una manera doncs, més alternativa durant la nit. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, i avui, al 3545, parlarem de pel·lícules rodades en museus o sobre museus i punxarem cançons sobre això, sobre museus. Va, quedeu-vos que ho gaudirem. Començarem escoltant una primera cançó. Coneixeu? Heu estat al Centre Pompidou de París? Doncs Grant Hart, mític músic de Minnesota, bateria de Husker Du, va tenir una fantàstica discografia en solitari i en el seu disc del 99, del 1999, Good News for Modern Man, hi trobem la cançó Run, Run, Run to the Center Pompidou.

0: A Ràdio Silenci 3545.
1: Grand Heart, coneixeu molt bé el Centre Pompidou a París. Si vosaltres també en voleu conèixer més sobre aquest museu o galeria d'art o edifici revolucionari del Centre de París, és un dels 6 protagonistes del documental Cathedrals of Culture.
2: When I was born, people said that I looked like an oil refinery, a giant climbing frame, or a gothic cathedral made out of steel. I was not meant to be an isolated monument. I am not just a museum or a library. I am a living, breathing culture machine.
1: Catedrals de Cultura és una sèrie documental que es va estrenar el 2014 i examina la vida humana des del punt de vista d'una estructura, arquitectura, feta per l'home. Els 6 edificis que la sèrie analitza com a miralls de la cultura són la Filarmònica de Berlín, la Biblioteca Nacional de Rússia, la presó de Halden, l'Institut Solc d'Estudis Biològics, l'Òpera d'Oslo i el Centre Pompidou de París. Els diferents directors que hi ha darrere d'aquesta sèrie documental són potents i trobem noms com Wim Wenders, com Robert Redford, com Michael Glagower, Karim Aynous. O sigui que us la recomano que la trobeu per internet. Herman Hermits, que és un mític grup dels anys 60 pre-Beatles, pretot, van publicar el 67 una versió de Donovan anomenada Museum, que és una cançó on les lletres es burlen una mica de la vida, d'aquest estil de vida groller que tenien alguns privilegiats al swing in London.

0: Preparant aquest programa temàtic, em vaig recordar d'una pel·lícula que he tornat a veure per corroborar si aquella escena havia passat al Louvre. I sí, i no us parlo del Codi da Vinci, us vull parlar d'una de Bernardo Bertolucci, Els somiadors.
1: Beat the record by 7 minutes!
2: Matthew! That was for Matthew! You were wonderful!
3: We accept him!
1: One of us!
3: We accept him!
0: Els somiadors, The Dreamers, és una pel·lícula dramàtica franco-britànica del 2003, escrita i dirigida per Bernardo Bertolucci, ambientada al París del 1968, barreja erotisme, política, cinefília, explora la llibertat sexual i intel·lectual de tres joves durant les protestes estudiantils del maig del 68. Hi ha moltes seqüències emblemàtiques, com la que m'ha portat avui aquí, que hi hem sentit una mica en l'àudio, que és aquesta cursa per les galeries del Museu del Louvre, on, de fet, ells abocaven una altra pel·lícula, que és Band Apart, i bé, ells tres, doncs, els tres personatges reforcen aquest vincle, no?, entre el cine que ells estimen i la llibertat personal. Gràcies a aquesta pel·lícula, quan la vaig veure, vaig endinsar-me una mica en la Nouvelle Vague francesa. Així que sí, el Louvre és un fantàstic museu per visitar i per córrer, també, per les seves galeries. I avui que us punxo cançons sobre museus o inspirades en museus, m'alegra moltíssim que el gran Mark Lanegan també tingui dins de la seva vastíssima, imprescindible discografia una cançó anomenada Museum, del 1990, del seu disc The Winding Sheet.

0: Ara us vull parlar d'una experiència visual de la que era totalment desconeixedora, que m'ha sorgit també documentant-me pel programa d'avui, que la podeu trobar fàcilment per internet i que és fascinant. És un viatge per l'Hermitage de Sant Petersburg en un sol pla seqüència d'una hora i mitja, l'Arca Russa.
1: Сударь, сударь, подождите, подождите. Не слышит. Я должен извиниться.
0: L'Arca Russa és una obra única del director rus Alexander Sokurov. És considerada una de les experiències cinematogràfiques més singulars de la història, gairebé diria. Es va estrenar el 2002. Està rodada en un únic pla seqüència de 96 minuts, sense cap tall, dins del Hermitage de Sant Petersburg. Això vol dir que tota la història flueix en temps reals mentre la càmera es mou per les 33 sales que configuren l'Hermitage Museum, que estan plenes d'art, estan plenes d'històries i estan plenes de personatges. Hi ha com una mena de narrador invisible que acompanya una mena d'aristòcrata europeu que van recorrent les diferents èpoques de la història russa i al llarg del trajecte doncs, es van trobant figures com Pere el Gran, el Gran Tsar o altres personatges de la història russa. De debò, és una experiència immersiva, eh? Et fa sentir com si estiguessis caminant dins d'una mena de somni històric. I la coreografia amb centenars d'actors, músics en directe i figurants que hi ha en un moment d'aquesta pel·lícula és impressionant. Acompanya música aquesta experiència. Tiny Ruins és un projecte de Holly Fulbrook, que és una música i compositora d'Auckland, de Nova Zelanda, i té una cançó que es diu Meet Me at the Museum, You in the Winter Garden, que és una cançó que obre el seu segon àlbum del 2014, Brightly Paint One. És una petita meravella indie que també he descobert preparant el programa d'avui.

0: Encarem el programa d'avui parlant del Museu del Prado. El 1998, Antonio Mercero va estrenar La Hora de los Valientes.
1: ¡Atento el pelotón! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!
2: Hay orden de evacuar el museo urgentemente. Allí donde resida el gobierno legítimo, allí estarán las obras maestras del Prado. El gobierno se traslada a Valencia y las pinturas del Prado seguirán el mismo camino.
3: La guerra interrumpió su vida.
4: Pues yo trabajo en el Prado de Cerador. Vamos, trabajaba, porque ahora lo han cerrado.
3: Y un día...
5: Maestro.
3: Sin apenas quererlo.
6: Este es el cuadro que tú te has llevado a casa y lo guardas en un armario junto a tu ropa y tus alpargatas.
4: El mismo, pero en colores.
3: El destino le encomendó una misión.
4: Yo tengo que devolver el cuadro. Y no pienso parar hasta ver de nuevo a Goya en su casa.
3: Una misión donde el dolor y el amor estuvieron siempre presentes.
7: ¡Ha sido niño, Vitaliente! ¡Ha sido niño!
0: La Hora de los Valientes, ambientada en plena Guerra Civil Espanyola, la història segueix a Manuel, que és un jove republicà que treballa com a vigilant al Museu del Prado, i quan el museu és evacuat per protegir les obres d'art dels bombardejos, ell decideix doncs, quedar-se enrere per protegir un quadre molt especial, que és un autorretrat de Francisco de Goya. I a Manuel doncs, viu una lluita íntima i simbòlica, i vol protegir l'art mentre la ciutat doncs, es desfà, no? El seu darrere. És una pel·lícula que combina drama, sensibilitat, amb moments d'humor molt subtil. No se centra tant en la guerra com en les persones que intenten preservar la dignitat i la cultura enmig d'aquest caos. I veiem escenes doncs, rodades en les diverses sales del Museu del Prado. Un d'aquests museus que també val la pena visitar un cop a la vida i que de ben segur doncs, participarà d'aquesta nit dels museus del Dia Internacional dels Museus. Així que acabem el 35-45 d'avui, parlant de museus. Ja em direu si aneu a visitar-ne algun aquest cap de setmana. Mentrestant, acabarem escoltant una cançó molt coneguda de Don McLean sobre un dels seus ídols artístics, que era Vincent Van Gogh. En una enquesta que vaig veure, en què es preguntava quina obra d'art t'agradaria més doncs, tenir al saló de casa teva, doncs va guanyar La nit estrellada, però alguna cosa deu ser. Fins aviat!

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

normalment són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.